S'acaba aquí la rapsòdia per orquestra i saxofon alt de Claude Debussy. Sentíem Theodore Kerckerzos, saxofon i la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Martin Brebbins.

0: Catalunya Música.
1: Ara donarem pas a la Simfonia Domèstica, opus 53 de Richard Strauss, una obra que ens interpreta l'orquestra Tonhalle de Zurich, dirigida per David Zimmann.

0: L'orquestra Tonhalle de Zurich, dirigida per David Zinman, ens ha interpretat la Simfonia Domèstica, opus 53 de Richard Strauss.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: De Xavier Montsalvatge podrem sentir tot seguit el poema concertant per a violí i orquestra a càrrec d'Ara Maliki en violí i l'Orquestra Simfònica de Castella i Lleó. Dirigeix Alejandro Posada.

És el poema concertant per a violí i orquestra que Xavier Montsalvatge va compondre l'any 1951 dedicant-lo a Heinrich Zähring. Hem sentit ara Maliki en violí i l'Orquestra Simfònica de Castella i Lleó sota la direcció d'Alejandro Posada.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit ens acompanyarà el cicle de Lieder, Liederkreis, opus 24 de Robert Schumann, interpretat pel tenor Werner Güra i el pianista Christoph Werner.

0: El tenor Werner Gira i el pianista Christoph Werner ens han interpretat el cicle de Lieder, Liederkreis, opus 24, de Robert Schumann.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Música d'Edward Elgar per continuar la programació de la nostra sintonia. Sentim la Nursery Suite per orquestra, interpretada per l'Orquestra de Cambra Anglesa sota la direcció de Paul Goodwin.

0: És la Nursery Suite per orquestra que Edward Elgar va compondre l'any 1930. Sentíem l'orquestra de cambra anglesa dirigida per Paul Goodwin.
1: Catalunya Música.

0: El violinista Oskar Shumsky ens interpretava la sonata per violí sol opus 27 número 1 d'Eugeni Zahia.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Us convidem ara a sentir la suite per a piano Excursions, opus 20 de Samuel Barber. Ens acompanya el pianista John Browning.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit us convidem a sentir el trio en piano en re major, opus 70 número 1, anomenat Fantasma, de Ludwig van Beethoven. El centrem en la versió del violinista Henrik Zering, el violoncel·lista Pierre Fournier i el pianista Wilhelm Kempff.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir el Rèquiem de Gheorghi Ligeti. Rèquiem per a soprano, mezzo-soprano, cor i orquestra, compost entre els anys 1963 i 1965. En sentim un enregistrament de l'any 1968 amb la participació de Liliana Poli, soprano, Barbro Eriksson, mezzo-soprano, el cor de la Ràdio de Baviera i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, sota la direcció de Michael Gielen.

0: Giorgi Ligeti és l'autor d'aquest Requiem per a soprano, mezzosoprano, cor i orquestra, compost l'any 1965, i que hem sentit en un enregistrament de l'any 1968, amb la participació de Liliana Poli, soprano, Barbro Eriksson, mezzosoprano, el cor de la Ràdio de Baviera i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, sota la direcció de Michael Gillen.
1: Catalunya Música.

La nostra selecció continua amb el concert per violí, corda i baix continu La Primavera, del recull Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi. Els intèrprets seran Pina Carmirelli, violí i Musici.

0: Carmirelli, violí i Musici ens han interpretat el concert per violí, corda i baix continu La primavera del recull Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi.
1: Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la suite de jazz número 2 que Dmitri Shostakovich va compondre l'any 1938. Ens acompanya la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Riccardo Chailly.

0: Sentíem la suite de jazz número 2 que Dmitri Shostakovich va compondre l'any 1938. Ens acompanyava la Reial Orquestra del Concerthaus d'Amsterdam, dirigida per Riccardo Celli.
1: Catalunya Música.

La nostra selecció continua amb la sonata per violí i piano en la menor de César Franck en la versió per violoncel i piano que ens ofereixen el violoncel·lista Misha Maisky i la pianista Marta Argerich.

0: Hem sentit la versió per violoncel i piano de la sonata per violí i piano en la major de César Franck, en la versió del violoncel·lista Misha Maisky i la pianista Marta Argerich.
1: Catalunya Música.

0: Estrenem la nova temporada des de la Scala de Milà amb Lucia di Lammermoor, l'òpera més programada de Donizetti. És un dels títols més apreciats del bel canto que interpretaran la soprano Rosa Feola en el paper protagonista acompanyada pel tenor Piero Preti en el rol del seu estimat Edgardo, sota la direcció d'Esperanza Scapucci.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. I tornem a ser amb el nostre espai, el més matiner de tots, el primer, efectivament, el primer temps. I avui volem despertar-nos passejant per aquell París de finals del segle XVIII. Sí, aquell París que estava a les portes de la Revolució Francesa. Un París en el que hi havia arribat una de les grans figures de la música europea del moment, Christoph Willibald Gluck. Probablement un dels motius indirectes pels quals Gluck va visitar la capital francesa va ser perquè en aquell moment, estem parlant ja de finals de la dècada de 1770, i governava la que havia estat una de les seves deixebles, ni més ni menys que la filla petita de l'emperadriu Maria Teresa d'Àustria. Es deia Marie Antoinette o Maria Antonieta. Havia estat deixeble de Gluck i, per tant, diguem que els sectors proclius a la figura de Maria Antonieta van ser també, per mimetisme, proclius a la figura de Gluck. Diguem que els sectors més tradicionalistes, més conservadors. Va ser en aquell context que Gluck va estrenar l'òpera amb la que culminaria les seves reformes operístiques, aquell intent de tornar a la integritat dramàtica de les partitures, allunyant-la dels excessos virtuosístics en què havia caigut sobretot l'òpera italiana. Aquesta òpera es titula Ifigènia Atàurida. Es va estrenar el 18 de maig de 1779 a l'Acadèmia Reial de Música de París, que llavors era la segona sala del Palau Reial, i vet aquí que tot seguit ens sentim l'obertura.

Aquesta era la música de Christoph Willibald Gluck. Es va estrenar a París el 1779. Ens referim a l'òpera Ifigènia Atàurida. És l'òpera que va culminar la que definim com a reforma de Gluck, una reforma que havia començat de forma oficial amb la publicació de l'òpera Alceste, publicació i

composició, naturalment, que d'alguna manera ja s'havia deixat sentir a l'òpera prèvia, Orfeo i Euridice, i que va continuar fins a aquesta pàgina que es va estrenar a París, en els temps en què Gluck va visitar la capital francesa quan governava la seva ex-deixeble Maria Antonieta. Hem pogut sentir l'obertura i l'escena inicial d'aquesta òpera seriosa en les veus de Mireia Delunche, Claire Delgado Boix i Nicky Kennedy, al costat del cor i l'orquestra, el conjunt instrumental de Les Musiciens du Louvre, dirigits per Marc Minkowski. Una altra obra important d'aquell panorama parisenc, just a les portes de la Revolució Francesa, va ser la música de Giovanni Battista Viotti. Viotti, efectivament, va ser una figura italiana, un dels grans violinistes italians, però, i aquí està la singularitat, i és que ben aviat es va traslladar a París, on va ser violinista de Maria Antonieta, precisament. I això probablement es va deure que la música de Viotti tenia un ingredient d'elegància, d'expressivitat i de brillantor que sintonitzava bé amb els gustos francesos del moment. I aquí hem de recordar que París no era fàcil en general per tots els italians. Normalment els francesos, davant de l'histrionisme italià, reaccionaven d'una manera, diguem-ne, que contrària. Viotti havia sabut escriure un tipus de música virtuosística, violinística, però que va saber sintonitzar, arribant a triomfar a un dels cicles de concerts per subscripció que llavors es feien a París, dels més importants i que ja tenia bastanta solera, eren els anomenats concerts espirituals. La Revolució Francesa, l'any 89, va obligar Viotti a traslladar-se puntualment a Londres, però vaja, la petjada parisenca havia quedat marcada, i sempre es diu que els concerts de Viotti, o potser hauríem de dir la manera de tocar i de compondre de Viotti, donarien els seus fruits just amb l'arribada ja mateix del romanticisme a París. Una de les pàgines que va escriure just abans de marxar arran de la Revolució Francesa, just el 1788, va ser el que avui és un dels concerts que més es toca de Viotti, dels 27 concerts que, o 29 concerts que ens ha deixat escrits, alguns fragmentaris. El número 13, Vesperon, és un dels més interpretats, és un concert en la major del que ens sentim, l'Allegro Brillante.

la música de Giovanni Battista Viotti, aquest gran violinista de la segona meitat del segle XVIII, de qui hem pogut sentir l'Allegro Brillante, perquè ho era, de brillant, del seu concert número 13 per violí i orquestra en la major. Adeline O'Brien l'interpretava al costat de l'orquestra de la Comunitat Europea dirigida per Georg Ferba. La música de Viotti, la música de Viotti, que va ser un violinista que va marcar el tarannà musical de París i que, a més, va transcendir fins i tot a la història de la música. A ell s'atribueix la reforma de l'angle de curvatura de l'arquet dels violins. Però vaja, ara no entrarem en qüestions tècniques, perquè avui ens estem passejant pel París aquell que va polaritzar abans i després de la Revolució Francesa. Just després de la Revolució Francesa, la música va continuar a París, però les coses havien canviat de manera sensible. Les noves autoritats en un primer moment només autoritzaven la interpretació de músiques que d'alguna manera reflectissin els nous moments que es vivien.

Vaja, que fossin acòlites a tots els idearis revolucionaris. Però el 1797, just a les portes de del nou govern que havia sorgit de la revolució, o que estava a punt de començar a governar el Consolat General, entre els cònsols generals n'hi havia un que va ser el que va acabar fent-los fora a tots els altres, un senyor que es deia Napoleó, que venia de l'illa de Còrsega. Doncs bé, en aquell context, el compositor també italià Luigi Cherubini va estrenar una altra d'aquelles òperes que va marcar un abans i un després. Ens referim a l'òpera Medea, una òpera que s'estrenava el 13 de març de 1797 al Teatre Feydeau de París. D'alguna manera, Medea va ser vista com el detonant de l'òpera romàntica. Va agradar moltíssim, va haver-hi unanimitat pràcticament en la reacció del públic a favor d'aquella nova partitura del jove italià, de Cherubini. En aquell primer moment semblava protegit fins i tot per Napoleó. Després sembla que van partir peres, però vaja, ja li va anar bé, perquè qui li havia de dir a Cherubini que, acabats els temps napoleònics, esdevindria l'il·lustre director del Conservatori de París. Però no anem tan endavant. Quedem-nos amb una ària de l'acte segon de Medea, Figli miei, miei tesor.

un duet dramàtic de l'acte segon de l'òpera Medea de Luigi Cherubini en la versió que va permetre al públic del segle XX tornar a sentir aquesta òpera que havia quedat oblidada. La veu inconfusible de Maria Callas fent de Medea al costat del tenor Mirto Picchi fent de Jason al costat de l'orquestra del Teatre de la Scala de Milà dirigits per Tullio Serafin. Era aquest duet de l'acte segon. Figli miei, miei tesor. Una òpera que s'estrenava a París el 1797 i que va sacsejar precisament amb la seva força, diguem-ne, preromàntica. Però just abans que s'estrenés la Medea de Cherubini, el 1792, és a dir, retrocedim 5 anys, a l'òpera còmica, al Teatre Favar, s'estrenava l'òpera Stratonice de Étienne Nicolas Meuil. De fet, potser l'hauríem de pronunciar en francès, Stratonis, igual que Medea, que l'hem sentit en italià, però realment, quan es va interpretar a París, es va fer en francès. Després, arran de l'èxit, es va traduir a l'italià. Doncs bé, resulta que aquesta òpera de Meuil, Stratonis, va ser un èxit popular, va catapultar la fama de Meuil, va arribar a superar les 200 representacions en vida del compositor i fins i tot Cherubini, temps més tard, va sentir-la i va dir que era una genialitat insuperable. De Stratonis, tot seguit, podrem sentir la seva obertura.

0: Aquesta era l'obertura de l'òpera Stratonis d'Étienne Nicolas Mehul. Hem pogut sentir-la interpretada per l'orquestra Corona Coloniensis, dirigida per William Christie. L'obertura de l'òpera que es va estrenar a París el 1792 i que va consolidar la fama i el prestigi de Mehul mitjançant més de 200 representacions d'aquesta òpera en vida del compositor. Avui, una mica més tard del normal, però després d'haver fet un context musical polaritzat a l'entorn dels anys que van encerclar la Revolució Francesa. Ara sí, més tard que mai, però ja pot cantar el gall.
1: El primer temps.
0: I és que hem deixat cantar el gall ja perquè ara ja estem al romanticisme, ja hem creuat el 1800, i vet aquí que París ja plenament imbuït de romanticisme en aquells anys napoleònics, que van ser el context, el marc idoni perquè tota una sèrie de compositors, no sempre avui recordats, fessin obres fantàstiques. Un d'ells va ser François-Adrien Boieldieu. Avui Boieldieu és poc menys que un compositor, no direm que oblidat, però poc li falta. Segurament no us és gaire familiar. I si us sona una mica és perquè a Catalunya Música, de tant en tant, el primer temps ens agrada recuperar la seva música. L'any 1800, el dia 16 de setembre, és molt fàcil de recordar, a la Sala Favart s'estrenava l'òpera Le Calife de Bagdad, una pàgina de caràcter còmic que va assolir un altre nou èxit fulgurant que va establir justament l'obertura, un model d'obertura brillant, dinàmica, exòtica, amb pinzellades orientals, molt de moda en aquells temps napoleònics. I vaja, aquí teniu aquesta obertura de Boieldieu, el califa de Bagdad, estrenada aquell 1800.

Vet aquí l'exotisme que esmentàvem en aquesta obertura de François-Adrien Voillieu, aquesta obertura de l'òpera Le Calife de Bagdad, el califa de Bagdad, i que hem sentit interpretada per la nova Orquestra Filharmonia dirigida per Richard Banning. De fet, després de la caiguda de Napoleó, ja sabeu, la batalla de Waterloo va ser la caiguda definitiva el 1815, aleshores París va continuar sent romàntic, això sí, lluny ja dels temps imperials, però amb la monarquia restaurada, primer en la figura de Lluís XVIII i després de Carles Desè. Just en l'any de la caiguda de Carles Desè, el 1830, va ser quan un jove i arrauxat compositor que havia d'estudiar medicina però que va acabar en el Conservatori de París i que es deia Héctor Berlioz, estrenava una obra que marcava un abans i un després del panorama musical francès. Segur que l'heu encertada, efectivament, la Simfonia Fantàstica, una obra extraordinària, visionària, que, a més, ens porta cap a un món genuïnament romàntic, el d'un artista que acaba enamorat i posseït per una bruixa que l'acaba portant a un aquelarre final. Just nosaltres sentirem l'escena de l'aquelarre, el fragment anomenat Somni d'una nit de sàbat, on fins i tot Berlioz, segurament amb un puntet humorístic, inclou la cita del Dies Irae de la missa de difunts gregoriana. Disposem-nos a sentir el cinquè i últim moviment de la brillant Simfonia Fantàstica opus 14 d'Héctor Berlioz.

Aquesta era la genialitat d'un jove de 27 anys, que són els que tenia Héctor Berlioz quan va escriure aquesta impressionant sinfonia fantàstica. Quina obra tan extraordinària en tots els sentits. I vet aquí que n'hem pogut sentir l'últim moviment, El somni d'una nit de sàbat, incloent la cita del Dies Irae en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Nova York, dirigida per Zubin Mehta. Sens dubte, un dels grans noms de la música romàntica francesa. N'hi ha d'altres, potser no tan coneguts, no tan carismàtics, que no ens hi poden faltar. Per exemple, el compositor, haurem de pronunciar-lo en francès, George Onslow, o hauríem de pronunciar-lo en anglès, George Onslow. El seu pare era un noble anglo-irlandès, però ell va néixer a França, Clermont-Ferrand, Clermont d'Alvèrnia, i aleshores doncs, va desplegar la seva manera d'entendre la música no tant a la moda francesa, sinó més aviat a la moda germànica. Ja a l'època li deien que era el Beethoven francès perquè va escriure tanta música instrumental i sobretot de cambra en un país que aquí, el que interessava era sobretot l'òpera. Vet aquí, doncs, que ens ha deixat unes col·leccions de quartets, avui molt poc coneguts, però si sou melòmens del morro fi, són d'aquells que ens ve molt de gust recuperar de tant en tant. Vet aquí, per exemple, aquest recull de Maduresa, l'Opus 48, una col·lecció de quartets que Onslow va publicar el 1834, és a dir, 4 anys després de la Sinfonia Fantàstica. Un d'aquests quartets, el número 23, ens sentirem l'Allegro Grazioso.

Música del compositor George Onloff, un dels cèlebres quartets d'aquest compositor gairebé oblidat en el panorama musical actual i que ja heu vist quin refinament d'escriptura i quin refinament melòdic. Hem sentit el primer moviment, l'Allegro Grazioso, d'un dels quartets de maduresa del Recull Opus 48, el quartet en la major, el número 23 del seu catàleg, que per cert ens l'interpretaven els membres del quartet de Debussy. La música de George Onloff, concretament aquest quartet, Opus 48, es publicava el 1834 i l'any següent, el 1835, s'estrenava a l'Òpera de París, a la sala Le Pelletier, l'òpera La Juive, la jueva, del compositor Jacques Alévy, el futur sogre de Georges Bizet. Aquesta és una de les òperes representants de l'anomenada gran òpera francesa, un gènere en el que hi trobem compositors com Giacomo Meyerbeer, Fromental, Alévy, Daniel Auber, i fins i tot hi podríem col·locar entre els seus pioners a Rossini amb la seva última òpera, Guillem Tell. Eren un tipus d'òperes, n'hem parlat moltes vegades, amb escenografies sumptuoses, grans cors, drames intensos, molts personatges en escena, vaja, produccions caríssimes que avui costen molt de veure en general en els teatres d'òpera d'Europa. La Juiva forma part d'aquesta col·lecció de Grand Opéra, que en diuen els francesos. A l'acte quart d'aquesta òpera hi ha una d'aquelles àries de tenor precioses.

Hem pogut sentir a Vittorio Grigolo interpretant aquesta monumental ària Rachel Candy Señor de l'acte quart de l'òpera La Jueva de Fromental a Levi al costat de l'orquestra de la radiotelevisió italiana de la RAI, dirigits per Evelino Pidò, una de les òperes, diguem-ne, representatives del gènere de la gran òpera tan, tan característic del romanticisme francès, que és el tema que avui ens està perfumant aquest primer temps amb el que us estem donant la benvinguda al nou dia des de Catalunya Música, cada matí passejant-nos per un tema, per una època, per una ciutat. I bé, i completarem aquesta ruta romàntica del París de la primera meitat del segle XIX sentint un tastet del ballet Giselle d'Adolphe Adam, estrenat just 6 anys després que l'òpera La Jueva, el 1841, a l'Òpera de París. El ballet Giselle, un ballet que ens parla de la innocència perduda, en definitiva, però que va establir les bases del que va ser el ballet romàntic francès. Dit així, en llenguatge popular i planer, el ballet dels tutus. Vet aquí l'escena de la bogeria del final de l'acte primer d'aquest ballet d'Adolphe Adam.

0: El romanticisme també va caure de ple en el món del ballet. Hem sentit l'escena final de l'acte primer, l'anomenada escena de la bogeria del ballet Giselle, d'Adolphe Adam, la versió de l'orquestra del Covent Garden, dirigits per Mark Ambler. La música d'Adam ens ha permès completar aquest passeig que avui hem fet pel París romàntic.
1: El primer temps.
0: I acomiadarem el primer temps amb un sospir del vals de l'adéu de Chopin.

0: D'aquesta manera, Chopin es va acomiadar de la seva estimada Maria Bodzinska i nosaltres aquest matí de tots vosaltres. Però no serà per sempre, serà fins demà al punt de 6:45. No hi falteu.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya.

0: Catalunya Música.
1: A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

Les darreres setmanes d'estiu tenen regust de tardor anticipada. Encara fa calor, de dia i sovint també de nit, però les primeres hores del matí comencen a tenir un altre to i no sé si per percepció real o perquè ja en tenim ganes de canvi, però fins i tot els colors semblen diferents. I avui pensava que en aquestes fluctuacions tan humanes la música sempre jugarà al nostre favor, portant-nos allà on desitgem ser. A l'esclat de primavera, l'enyorada cala de l'estiu o, per què no, un matí fresc dels primers dies de tardor. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Doncs tornem a ser amb vosaltres avui, dimecres 2 de setembre. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a Catalunya Música, de part de tots els membres de l'equip, és a dir, en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, jo mateixa, Maria Montes, l'Ester Plana, que no me l'oblido, i aquí al meu costat, l'Ester Pinart. Bon dia, Ester.
2: Bon dia, Maria.
1: T'hi has fixat que avui estic com més baixeta? No sé què li passa a la meva cadira, però és com que gairebé no arribo al micròfon. És una cosa una mica estranya, però esperem poder-ho arreglar.
2: Això se soluciona ràpid, amb la palanqueta.
1: No tant, eh? Que la palanqueta aquesta hi ha dies que funciona i hi ha dies que no gaire. Però vaja, dit això, ens hi posem amb aquesta edició de dimecres, que segur que tot funcionarà meravellosament bé.
2: Així ho esperem.
1: I a veure què tenim.
2: Doncs molta música per començar, ja ho sabeu, i cap a 8:45, més o menys, serà quan tornarem a endinsar-nos en l'àlbum de la setmana. Uh-huh. Aquest disc dedicat a la simfonia número 3 en re menor d'Anton Bruckner, que interpreta l'orquestra d'instruments històrics Ànima Eterna de Bruges, dirigida per Pablo Heras Casado. I arribarem a les 9 amb una altra de les col·laboradores que continuarà amb nosaltres aquesta temporada. És l'Eulàlia Febrer, que ens continuarà parlant de música en els videojocs. Uh-huh. A la segona hora seguirem amb més selecció musical i cap a 9:45 aproximadament conversarem amb el músic i pianista Néstor Calderé. La seva trajectòria combina interpretació, docència i creació interdisciplinària amb un treball que explora la relació entre música, poesia, arts visuals i escena. I a la tercera hora, després de més música que us acompanyarà, evidentment, quan siguin aproximadament 10:45, serà quan rebrem una altra de les col·laboradores que continuarà amb nosaltres aquesta temporada. És la Maria José Anglès, que ens parlarà i ens acostarà al món de l'òpera.
1: Que bé aquests dies d'anar dient hola a tanta gent que ja ens acompanyava el curs passat per poder-los dir de nou benvinguts a l'estudi. És tot un plaer. Doncs sí, ja ho tenim. Aquest és el nostre menú d'avui dimecres i obrim el camí musical amb la peça de les 8, que avui ens porta un so diferent i una atmosfera de les que es despleguen a poc a poc. Sentirem una cançó napolitana original de la francesa Cécile Chaminade, per tant, al món de principis del segle XX, i la música de Saló. Ella va escriure-la per piano, però aquest 2026 Raffaele Larregione l'ha recuperat en una versió on brilla la mentida.

0: Catalunya Música.
1: Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
2: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
3: Tots els matins del món. Música com a acte de resistència.

El repertori de Bach en el món dels romàntics i dels autors que vindrien després ha estat en molts casos referència ineludible i aquí en teníem una molt.

nostra. Aquesta fuga per orquestra de corda de Moritz Moszkowski, un autor a qui associem sobretot amb el repertori per piano, però que també va escriure obres com aquesta, que equilibraven aquella intensitat emocional de finals del XIX amb la racionalitat de les formes del passat. Ian Hobson la dirigia al capdavant de la Sinfonia Varsovia en un projecte que recupera justament el repertori orquestral d'aquest autor. I ara, doncs, espai pel clavicèmbal i per partida doble, ja que sentirem Olivier Fortin i Emmanuel Frankenberg amb una sarabanda de Jacques Champion de Chambonnier, un dels primers noms de l'escola francesa de clavicèmbal, però interpretada en aquest cas per dos instruments.

La personalitat de Jean Sibelius i la seva música orquestral sempre són un bon punt d'anclatge, i més si ens carrega d'impuls, com és el cas d'aquest scherzo, el tercer moviment de la seva primera sinfonia. Ritmes marcats i la sensació de reafirmació, de joc melòdic i tímbric entre els diferents grups instrumentals, aquí en concret eren els de l'Orquestra Halle, dirigida per Mark Elder en una gravació del 2009. I si fa uns minuts sentíem música orquestral d'un compositor associat al piano, com era Moszkowski, doncs ara sentirem música per piano d'un autor associat als escenaris. Us parlo de Charles Gounod. D'aquest autor francès, el pianista Alexandre Tarot acaba de presentar un impromptu, l'avançament del seu pròxim disc titulat Memoir, que publicarà el segell Erato, i a què estarem ben atentes.

Gounod ens deixava la promesa de l'escenari i hem estirat d'aquest fil per aterrar el repertori de Georg Friedrich Händel amb aquesta ària de la seva oda a Alexander's Feast. La retòrica emocionant d'aquest autor que va triomfar als teatres de Londres i que aquí recuperàvem amb el fragment The Prince Unable to Conceal His Pain, aquesta ària amb veu de la soprano Miriam Kutrovats i l'acompanyament de l'ensemble Zephyro. I abans d'aterrar el disc de la setmana, dono un fragment orquestral més de Robert Fuchs, l'andante de la seva primera serenata, espai per equilibri i l'elegància amb l'Orquestra de Cambra de Colònia i la direcció de Christian Ludwig.

0: Passen 5 minuts de 9:15 del matí i això vol dir que és moment d'endinsar-nos en l'àlbum de la setmana per continuar el fil de la història sobre aquesta gran admiració i obsessió que Anton Bruckner va sentir per Richard Wagner. Ho fem gràcies a l'enregistrament que l'Orquestra d'Instruments Històrics Ànima Eterna de Bruges, dirigida per Pablo Heras Casado, ha fet de la primera versió de la Sinfonia número 3 en re menor, la del 1873, que ha editat Harmonia Mundi.
1: Una sinfonia que, tal com ja vam començar a dir dilluns, està plena de reverències a Wagner. Recordem que Bruckner el va anar a visitar perquè li volia dedicar la sinfonia, aquesta o l'anterior, la número 2. I Wagner, després de mirar-se la partitura i veure els diferents homenatges musicals que li havia fet Bruckner, és evident, es deuria sentir afalagat. L'estructura formal, que en molts aspectes recorda la novena sinfonia de Beethoven, però també el caràcter de l'obra, el seu to noble, de vegades místic, i l'abast manifestament monumental que recorre els quatre moviments amb moltes culminacions, tot semblava estar al servei de l'estètica wagneriana. I trobem molts girs motívics que durant molt de temps han estat considerats citacions directes d'òperes de Wagner, però una anàlisi més atenta ens diu que en la majoria dels casos no són citacions, són reminiscències. Bruckner agafa una idea, un gir melòdic, una determinada atmosfera o una relació harmònica i la transforma. Tal com vam dir ahir, no copia Wagner la boca i això és molt important perquè ens permet entendre la relació entre els dos compositors. Bruckner admira Wagner profundament, però no vol ser Wagner. Ara bé, hi ha dues excepcions. La que ja vam sentir dilluns i que apareix en el primer moviment, marcat com a moderat, misteriós, que és el motiu de la dormició de l'òpera La Valquíria.
0: Que és quan Wotan castiga la seva filla predilecta, Brunilda, privant-la de la seva immortalitat i condemnant-la a viure com una simple mortal.
1: Quin moment més emotiu, eh? Un pare que, tot i estimar molt la seva filla, la castiga així i se n'acomiada adormint-la encerclada amb un anell de foc màgic que només podrà traspassar el guerrer més valent. I l'altra excepció és el motiu del desig, que conté també l'acord de Tristany, de l'òpera Tristany i Isolda, i que apareix al començament del moviment lent de l'Adagio. En aquests dos casos, la música de Wagner és gairebé literal. No obstant, fins i tot aquí Bruckner no es limita a reproduir Wagner. El que fa és portar-lo al seu propi univers. Agafa l'inspirador i el transforma mitjançant els recursos del seu llenguatge simfònic. I aquesta és probablement la millor manera d'entendre aquesta sinfonia Wagner, com una obra d'un compositor que mira constantment cap al seu ídol, però que al mateix temps està buscant la seva pròpia veu de manera desesperada. I no cal dir que precisament aquesta recerca va tenir conseqüències, perquè Bruckner no en va quedar satisfet amb aquesta primera versió. En va fer una segona i encara una tercera revisió. Això va ser als anys 1877 i 1889. I avui ens quedarem d'aquest enregistrament amb l'inici del segon moviment, l'Adagio, solemne, des del primer compàs i fins al 64, per sentir precisament el motiu del desig de l'òpera Tristany i Isolda.

0: Doncs així en suspens ens quedem després d'escoltar aquest primer fragment de l'adagio de la tercera sinfonia d'Anton Bruckner, un homenatge de vegades gairebé literal, ho dèiem, Esther, sí. a la figura de Richard Wagner, amb aquesta cita de l'acord del Tristany que hem tingut. Avui continuem immerses en aquest disc de la setmana i demà i encara divendres ens queden dos dies més, doncs, per continuar endinsant-nos-hi. És aquesta gravació del segell Harmonia Mundi amb el conjunt Ànima Eterna de Bruges, dirigit per Pablo Eras Casado.
1: Amb la sinfonia número 3 d'Anton Bruckner.
0: Perfecte, doncs demà hi tornem, perquè ara quan ens acostem al punt de 9:45 del matí, és moment de donar la benvinguda un cop més i després d'aquestes vacances d'estiu a la nostra col·laboradora Eulàlia Febrer. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal, com estàs? Com ha anat això?
2: Curt, com sempre, no? Les vacances sempre passen ràpid.
0: Sol passar, però, bueno. Sol passar. Doncs bé, què ens has preparat per aquesta tornada a la música dels videojocs?
2: Un tema estiuenc, com no podia ser d'altra forma, perquè els darrers dies d'agost venia pensant a veure com es representa l'estiu als videojocs. I he començat a fer una mica de recerca en aquesta direcció, tot i que amb el Kevin, que és una mica work in progress. Així que... amb actitud ben bé de tornar de vacances, no? Però, bueno, parteixo d'una pregunta senzilla. Com sona l'estiu? I el repertori clàssic occidental fa segles que respon a això, no? Amb un catàleg de peces que evoquen la calor, les tempestes, les nits, els prats. I així la pregunta és si aquestes peces han passat a l'altre costat de la pantalla, realment, si els videojocs les recullen o no, i que fan servir, normalment, per representar-lo. I per això us volia proposar que comencem com podia, no podia ser d'una altra manera, per l'arquetip de l'estiu.

0: Eulàlia, és difícil trobar una peça d'estiu més icònica que aquesta. És l'estiu d'Antonio Vivaldi, Riom 315, dins les quatre estacions Opus 8, publicat l'any 1725 i liderat com a solista i director per Henning Kragerud.
1: Sí, realment és l'estiu en música. Fa 300 anys d'això, quan Vivaldi ho publicava a Amsterdam. I és una música, bueno, programàtica en estat pur, no? Des de llavors s'ha convertit una mica en aquesta referència universal per parlar de l'estiu en música i veurem que realment es trasllada una mica aquest esperit als videojocs. Em semblava especialment rellevant, a més, perquè per aquí hem tingut alguna tempesta d'estiu que hauria quedat molt ben emmarcada amb el presto d'aquest concert.
2: I aquí, d'aquí endavant, doncs, també hi ha peces molt conegudes, sobre l'estiu.
1: Sí, la tradició continua. Mendelssohn, per exemple, és un altre clàssic, fàcil, també, que ens ve al cap, que es compon ell compon només en 17 anys l'obertura per la comèdia aquesta de Shakespeare del somni d'una nit d'estiu, que tots coneixem, i després anys més tard hi afegeix la resta de música incidental. Llavors, en aquest cas ja no parlem d'imitar tempestes en qualsevol cas, sinó d'evocar un món màgic d'una nit calorosa, de les que també n'han tingut més d'una enguany. I és una mica, diguem que una mescla que veurem amb el cas dels videojocs.
2: Doncs va, escoltem-ne un fragment.

0: Estem sentint l'Opus 61, l'obertura del somni d'una nit d'estiu de Félix Mendelssohn, interpretat per l'Orquestra Filarmònica de Viena amb Valery Gergiev a la batuta. Hem fet un salt d'un segle, però la voluntat evocadora és la mateixa, Eulàlia.
1: Exacte. Aquests dos exemples i altres del segle XX, com el preludi La migdiada del Fauna de Debussy, L'estiu al jardí de Delius, són un repertori que qualsevol oient occidental identifica de seguida amb una estació càlida, no? I clar, aquí era la pregunta era si aquest repertori ha entrat als videojocs. I aquí ve la sorpresa.
2: Ah, hi ha sorpresa?
1: Hi ha una mica de sorpresa. Majoritàriament, pel que he trobat fins ara, és un camp amb poquíssims exemples. Que els nostres oients en corregeixin, per suposat, si em fotjo algun cas clau, eh? Però la música clàssica sí que es presenta als videojocs àmpliament, això ja ho hem vist als programes de la temporada passada, però la música clàssica estival, concretament, la que evoca l'estació, és molt difícil d'enxampar. I quan hi és, no sempre, diguem, és la peça que esperaríem.
2: Això vol dir, si estàs dient que és difícil d'enxampar, però quan hi és potser no és el que esperem, és que algun exemple en deus haver trobat. Per tant, ens pots parlar, Eulàlia, d'algun cas on sí que s'inclogui?
1: Sí, i tant. Bueno, és un cas ja una mica nicho, que es diu en castellà, no? Hi ha casos curiosos. Es volia parlar primer d'un joc que va molt bé per obrir això, que està literalment construït sobre les estacions de Vivaldi, que es diu Alice in Vivaldi's Four Seasons, és a dir, Alicia a les quatre estacions de Vivaldi, publicat el 2004 per una editorial que es diu Music Games International,

0: I és un joc educatiu, molt senzill. És per nens a partir de 5 anys, en format CD-ROM, i és una espècie de mescla entre Alicia al País de les Meravelles de Lewis Carroll amb música de Vivaldi. Llavors, el joc, Alicia es queda atrapada dins un rellotge màgic i per alliberar-la, els nens han de resoldre 12 jocs musicals. Són una mica com trencaclosques, amb 4 concerts de Vivaldi, i òbviament l'estiu aquí està inclòs. I un dels jocs es diu The Music Hall, la sala d'audició, i literalment el que s'ha de fer és escoltar les estacions, interpretades per l'Orquestra de Cambra d'Hamburg. Llavors, tu vas clicant els 12 mesos de l'any i cadascun s'hi associa un fragment musical. I quan punxem l'agost, per exemple, sona el famós Presto de les estacions.
1: Caram, doncs un joc educatiu per fer arribar Vivaldi als infants a través del videojoc.
0: Exacte. I la premissa és preciosa, perquè en comptes de reproduir la lògica clàssica del concert o la música es presenta més com un objecte tancat, diguem que tradicionalment, aquí és un trencaclosques interactiu. Així els nens no només escolten l'estiu, sinó que juguen. Descomponen l'orquestació, identifiquen els instruments i fan servir la música per progressar.

0: I ho deies, eh? Són instruments reals, els d'aquesta banda sonora. És l'Orquestra de Cambra d'Hamburg qui l'interpreta. I és curiós veure, no, Eulàlia, que el cas més clar de Vivaldi estiu als videojocs és un joc educatiu i no un joc mainstream, diríem.
1: Precisament una de les observacions més interessants d'aquest tema. Perdó. El refredat d'estiu post-tormenta, també.
0: També.
1: Els jocs comercials fan servir Vivaldi, sí, però no sempre a l'estiu. El segon cas que us volia explicar va per aquí, perquè, per exemple, Forza Horizon 2 és un joc de curses de cotxes, val? Publicat el 2014. Es presenta Vivaldi dins una emissora clàssica dins el joc. Tu pots posar una emissora de ràdio dins el joc i n'hi ha una que es diu Radio Levante, que, per cert, això de les emissores de ràdio dins els jocs ho haurem de tractar també algun dia, perquè és molt xul.
0: Sí, eh? Ara pensava jo quan ensenies la ràdio dels Sims i sonaven coses
1: Exacte.
0: Molt estranyes, però ja en parlarem.
1: Llavors, en aquest cas, el joc està ambientat a la Toscana i la mateixa desenvolupadora va promocionar-lo dient literalment que hi ha millor que explorar la Toscana amb un Ferrari descapotable escoltant el concert per a quatre violins de Vivaldi, no? Així veieu que anem amb estereotips per capes, fins i tot, aquí.
0: Sí, perquè és Vivaldi, però també aquí, en aquest cas, no és l'estiu, eh?
1: Exacte, no és l'estiu. És el concert, com deien, per quatre violins en si menor, de la col·lecció de l'Estro Armonico, que el va publicar el 1711. És una peça anterior a les estacions, no té aquest contingut programàtic, però funciona sonorament com l'italià, per excel·lència. Cotxe italià, paisatge italià, compositor italià, joc perfecte. L'estiu no hi és anomenat, però el joc mateix ja ho és estiuenc, perquè les curses passen sota cels resplendents, camps d'oliveres, sol tot el dia. Així, la música clàssica aquí funciona com un decorat sonor de la vacança italiana.

0: Estem sentint el concert per a quatre violins i corda en si menor, opus 3, número 10, d'aquesta col·lecció de concerts, l'Estro Armonico de Vivaldi, tal com sona a Forza Horizon 2.
1: I, Esther, ara el que jo pensava és que no ens ho havíem plantejat mai, però aquesta música per acompanyar un joc de carreres de cotxes crec que funciona prou bé. Eh?
0: Doncs sí, la veritat és que sí. Acaba aquí la llista, Eulàlia?
2: Aquí acaba. Si volem parlar de peces concretament estivals, i òbviament, com deia, oients, si teniu algun exemple que em fugi, perquè és possible, més que encantada de rebre'l. Mendelssohn, Debussy, Delius, Ravel, tota aquesta tradició romàntica i postromàntica de vocacions estivals no s'ha traslladat pel que he trobat als videojocs mainstream, així talment, no? Tal qual. És un buit interessant.
1: I per què creus que és aquest buit i per què penses que és interessant?
2: Podem formular unes quantes hipòtesis. La més òbvia és que Vivaldi és senzillament més reconeixible, no?, que la resta. Mm-hmm. És a dir, si vols que el jugador identifiqui això és música clàssica, això és culte, Vivaldi ho fa immediatament, en quatre compassos. Potser Mendelssohn, Debussy tenen més subtiles harmòniques, requereixen una atenció auditiva diferent. Els videojocs, sobretot d'acció o curses, solen voler música que evoqui sense demanar massa atenció. No? El llenguatge romàntic tardà impressionista aquí no funciona prou bé, potser. I després hi ha un factor important que a vegades no es té en compte, que és el de drets d'autor. Vivaldi és de domini públic. Els enregistraments barats abunden també. Peces menys conegudes exigeixen un treball de tria, de llicència, moltes vegades de gravació fins i tot, i potser la indústria no està sempre disposada a fer aquest esforç. No?
1: I llavors, com sona l'estiu als videojocs si no és amb el repertori clàssic estival?
2: Clar, sona més sovint amb música original, composada expressament pel joc. I aquí sí que la producció és molt més rica. Hi ha jocs que evoquen l'estiu amb una precisió sensorial increïble. Per exemple, Stardew Valley, de Concert Tape, és l'empresa que el crea, té una peça directament anomenada Summer, no?, que fa sonar cigales, el sol, per exemple. Però m'agradaria aturar-me en dos casos concrets prou diferents entre ells. El primer és Persona 4, que és un joc japonès publicat el 2008 amb música de Shoji Meguro, ambientat a Inaba, que és un poble rural fictici. Llavors, en aquest joc et segueix un any sencer del calendari i canvia el tema musical segons el moment del dia, el temps meteorològic, l'estació. I ja veieu per on vaig, no? Uh-huh. Un dels més estimats pels jugadors, un dels temes més estimats, és un que es diu Your Affection, i el tema sona directament al districte comercial del joc els dies que són assolellats. Aquí veureu que hi ha una mica de sorpresa, canviarem una mica de registre. El canta Shinoko Hirata i representa de forma clara aquest ambient estival, però des d'un altre punt de vista.

0: Doncs sí, és una sonoritat ben diferent del que hem sentit fins ara, perquè tenim aquest J-pop, aquesta veu femenina, guitarres, teclats, per tant ja estem molt lluny del cànon clàssic.
1: Sí, això és com diem a Menorca, nada son bello, son catello. És una peça molt reveladora perquè ens diu que quan els videojocs, entre cometes, s'alliberen del repertori clàssic, l'estiu pot sonar de mil maneres. Aquí és un pop japonès despreocupat, que és un tema gairebé de sèrie juvenil, que va molt bé amb l'estètica del joc, i que és precisament el que necessita, no? De transmetre aquesta sensació d'unes vacances en una ciutat petita, on no passa res i tot pot passar. És programatisme estival, diguem, però amb un llenguatge sonor molt actual, molt lluny de Vivaldi, de Mendelssohn, que, així com deia abans, compleix una mateixa funció, que és fer sentir aquesta estació. Llavors, volia posar l'exemple també perquè hi ha aquesta certa encara vocació programàtica vivaldiana en un moment molt posterior, amb un llenguatge molt diferent. El segon cas és paradigmàtic per un altre motiu, i aquí ja tornem una mica a aquesta sonoritat orquestal, i és la banda sonora de The Legend of Zelda, en aquest cas de Wind Waker, que es va publicar el desembre de 2002 a Japó i després el 2003 a Europa. I en aquest cas el compositor principal és Kenta Nagata, tot i que va ser supervisat per Koji Kondo, que ja ens comença a ser familiar per aquí.
2: I musicalment, com aconsegueix aquest efecte de mar oberta?
1: Amb una escriptura molt intencionada, diguem. La peça està en un mode major, ja d'entrada evoca amplitud, optimisme, té molts salts melòdics ascendents, frases llargues que imiten el moviment de les ones. Hi ha un joc de crida i resposta també entre instruments, com si la mà i el mariner conversessin, no? Que és un joc, és un joc que bàsicament passa al mar. Llavors, Nagata va decidir donar una sonoritat que barregés folk acústic, elements rústics, passatges orquestals, i la peça del tema del gran mar, The Great Sea, és una vocació molt clara d'aquest estiu mariner. Però, i aquí ve el però, no hi ha cap referència tampoc directa a Vivaldi ni a Mendelssohn, encara que l'esperit programàtic és el mateix. La voluntat de fer sentir un temps meteorològic, la llum, al moment del dia hi és. I aquí hi ha una anècdota bonica a fer, crec, que és que Nagata no va construir aquest imaginari sonor des de zero al final. Va aprofitar l'oportunitat per fer arranjaments creatius de temes clàssics que ja havien aparegut a la saga Zelda, que havia composat originalment Koji Kondo dècades abans, no? I també amb tots aquests referents clàssics. Llavors, temes com l'illa d'Outset, l'illa de Windfall, per exemple, són variacions del material de Kondo, i el que trobem és una banda sonora que tira endavant mirant enrere, en certa forma.
0: És que és realment aquesta banda sonora de la saga Zelda pels amants dels videojocs és molt estimada, de fet és dels temes que solen portar en concert, no? Aquests concerts que ens parlaves la temporada passada de música de videojocs, i clar, doncs ha quedat com un tema molt, molt estimat, no?
1: Sí, la banda sonora original que es va publicar després del 2003 en un doble disc de més de 130 pistes,
0: 130
1: que es diu
0: pistes,
1: ràpid, va ser un èxit, no? I des de llavors aquesta peça, The Great Sea, ha tingut una segona vida, fins i tot, fora del joc, perquè s'ha interpretat, així com deies, Maria, concerts sinfònics dedicats a la música de Nintendo, en diferents agrupacions, no? Fins i tot, per exemple, el First Symphonic Game Music Concert, el primer concert de música sinfònica de videojocs el 2003 a Leipzig, va ser un dels pioners en introduir la música de videojocs a la sala de concerts europea, la va incloure aquesta peça. I la comunitat de fans no s'ha quedat curta tampoc, perquè ja, si busqueu a qualsevol plataforma, tipus YouTube, hi ha molts arranjaments per piano, per cor, per orquestra. Ha quedat una tradició internetera, diguem, d'això bastant interessant. Fins i tot d'una que és el Great Sea maligne, que és una reharmonització en mode menor.
0: Ostres, d'acord.
1: Per internet. És boníssim. I que transforma aquesta vocació serena en una música que és gairebé de terror. Llavors, ha donat molt de joc. És un signe de com de viva és aquesta peça. Que fins i tot els seus reversos funcionen.
2: Es podria dir, per tant, que és l'estiu de Vivaldi 300 anys després amb sintetitzadors i orquestra?
1: Alguna cosa així, sí. I potser aquesta és una conclusió bonica del programa, no? Que la música programàtica estival realment no ha desaparegut. Potser no la trobem tal qual, però ha canviat de porta. Ha passat de la sala de concerts a la consola, s'ha després d'aquestes estacions de Vivaldi, però n'ha heretat el mateix impuls, que és el de fer sonar un món real o imaginari estiuenc.
0: Doncs, Eulàlia, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta visió tan personal i singular sobre les músiques de l'estiu a través d'aquest filtre dels videojocs. I si et sembla...

0: Ens acomiadem amb aquest The Great Sea, que ja tenim moltes ganes de sentir-lo, des de la banda sonora de The Legend of Zelda, The Wind Waker, de Kenta Nagata. Gràcies, Eulàlia, i fins d'aquí 15 dies.
1: Fantàstic, moltes gràcies, noies.
2: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
2: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.
3: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.
4: Doncs continuem acompanyades de música en aquest matí de dimecres i ho fem amb una obra escrita per un compositor en estat de maduresa creativa i plena d'inspiració, el doble concert de Johannes Brahms per violí i violoncel. Un viatge als anys finals del segle XIX i una partitura que no sé si dir que sorprèn, perquè el llistó de Brahms sempre és alt, però que ve carregada d'intensitat, idees originals i on és tot un plaer tornar. Ens quedarem amb l'últim moviment, Vivace non troppo, en una versió força recent, la d'en Sophie Mutter i Pablo Fernández, dos gegants de l'instrument, acompanyats de la Filarmònica Txeca i dirigits per Manfred Honeck.

Manfred Honeck dirigia la Filarmònica Txeca en aquesta versió del doble concert de Johannes Brahms, on el focus l'ocupaven en Sophie Mutter i Pablo Ferrandez, els solistes que sentíem en aquest darrer moviment, Vivace non troppo. Sons expansius i plens d'energia que ara potser trobo que conviden a replegar-se una mica, i ho farem gràcies a un compositor d'ascendència galesa i irlandesa, Piers Connor Kennedy, i una de les seves cançons, Two Worlds, per contratenor i piano, de l'any 2025. Tot just. L'interpreten Hugh Cutting i Audrey Highland.

Hem volgut embrancar-nos encara més en el recolliment en aquests darrers minuts i ho hem fet gràcies a la compositora Alla Pavlova i la seva elegia per piano i orquestra de corda. 4 minuts i mig melancòlics i contemplatius que

ens convidaven a la pausa i l'escolta atenta i que connectaven amb l'herència russa en una versió de l'Orquestra Simfònica Tchaikovsky de la Ràdio de Moscou amb el pianista Andrei Korobeynikov i la direcció de Vladimir Ziva. I ja que hem aterrat a les Terres del Nord, doncs ens hi quedem una mica més, tot i que amb un to una mica més lleuger, que també va bé. Sentim l'esquerzo del segon quartet de corda d'Alexander Borodin amb el quartet Haydn de Budapest.

0: La vessant evocadora i colorista de l'orquestra de Claude Debussy. Sentíem el segon moviment dels seus nocturns, Les festes, interpretat per l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Colin Davis.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
2: Avui esmorzem amb el músic i pianista valencià Néstor Calderé. La seva trajectòria combina interpretació, docència i creació interdisciplinària. El seu treball explora la relació entre música, poesia, arts visuals i escena. Bon dia i benvingut, Néstor.
3: Bon dia.

0: Entre les 6 i les 8 del vespre del 29 d'octubre del 2024, al número 18 del carrer Lapan de Paiporta, un piano Schimmel de mitja cua, número de sèrie 304558, va volcar. La força de l'aigua el va alçar un metre per damunt del terra i poc després, quan la profunditat superava els 2 metres, va quedar capgirat. 220 quilos de fusta i metall van quedar surant en un remolí d'aigües brunes. Néstor, què se sent quan veus l'estat del teu piano?
1: Quan vaig arribar, realment estava en xoc, perquè havia arribat al poble després de 2 dies de la dana i era tot tan destrossat. Estava tot el carrer, tota la gent, tot tan destrossat que vaig arribar a casa i era un element més. No vaig entendre què havia passat.
0: Clar, quan va passar això, tu estaves...
1: Jo estava a Barcelona.
0: Estaves a Barcelona.
1: I no vaig poder baixar perquè els autobusos estaven... No hi havia transport, estava tot bloquejat.
0: Clar, una persona en veure un piano en l'estat en què va quedar, que no funcionava, potser hagués dit, doncs me'n desfaig, no? Segurament aquesta pregunta va passar pel teu cap o sí. Potser te la van fer la gent del teu entorn, no? La teva família, què fem ara amb aquest piano?
1: Tots m'ho deien, de dir, bueno, el traiem fora, el tirem. I jo no volia que el tirarem. I el vam deixar allí i no es va tocar. I, i els dies passaven i cada vegada que passava el mirava i passava de llarg. Tornava a mirar-lo, passava de llarg. I tots preguntaven què faríem, què fem, què el deixem, se l'emportem... I vaig pensar, bueno, per ara es deixa aquí i pot ser quan siga major, en la jubilació, poc a poc vaig netejant-lo o no sé. Però es queda, per ara es queda aquí.

0: Clar, suposo que et lligava a aquest piano un sentiment molt fort, que és perquè és el teu piano amb el qual has estudiat, has treballat, has tocat.
1: Sí, és el que vaig... Quan era petit tenia un altre piano, després, quan vaig començar a dedicar-me ja més professionalment al piano, vaig adquirir aquest piano, vaig acabar els estudis, i bueno, totes les meves creacions i totes han sigut allí, en aquest lloc i en aquest piano.
0: Arran d'aquest fet que va passar, va néixer l'espectacle que porta el títol, com a títol, el número de referència d'aquest piano, no? Del piano ofegat, que li el presenteu així. Un espectacle que fas conjuntament amb l'Edu Comelles i que ja vau presentar al Festival dels Horts de Picanya. Però de qui va ser la idea de crear aquest espectacle, de crear 304-558, i amb quin objectiu?
1: Va sortir d'una manera espontània. Ens vam ficar en contacte, Edu i jo, que seguíem per les xarxes socials, i ens seguíem, ens veiem les feines que fèiem, i jo, al tindre aquest piano, als mesos, vam parlar i vaig dir, escolta, tinc aquest piano, si tu, ell és un artista visual, ell és un artista sonor, que treballa molt amb el sol, i vaig dir-me, si vols fer alguna cosa amb el piano, treure-li sons, i ell, encantadíssim, perquè estava buscant també coses així, i va venir i vam estar gravant, treballant amb el so del piano. Vam fer una història a Instagram els dos, i de repente Antonio Galera, del Festival dels Horts, em va trucar i va dir, escolta, esteu treballant algo els dos, perquè ens coneixia, i diu, vos vull al meu festival. El que feu, vos vull al festival. I a partir d'ahir, diu, vinga, tirem l'obra endavant. I vam començar a crear, vam crear un... A partir de totes les cordes mapejades, vam crear un piano digital... I vam fer un registre de totes les sonoritats que li es pot treure el piano, i ahir és Edu que les ha treballat i ha creat un entorn que per a tot l'espectacle.
0: Clar, perquè malgrat la destrossa del piano, el que sí vas poder comprovar és que les cordes van quedar intactes.
1: Les cordes funcionaven, ara ja han saltat un parell de cordes, però podem fer-ho funcionar, i aleshores treballem junt a aquest piano, que treballo jo físicament, i amb un altre piano que funciona bé, fem un tipus de duo. I a part, el piano digital que toca una cançó en el qual sona el que sonaria ara aquest piano.
0: És la Nana?
1: La Nana.
0: Va, doncs sentim-la.

0: Doncs, Néstor, ara que comentaves com havia sorgit aquest projecte i què és el que podem sentir, no? Aquest piano original, el piano, diguéssim, funcional i nou que pots tenir al costat i aquesta versió digital reconstruïda. Trobo que el diàleg és molt, molt potent, la imatge, no? Fins i tot a nivell sonor. I la pregunta és, la imatge també física del que està passant en aquell moment amb el teu piano sobre l'escenari. Com ho vius, això? Com t'hi enfrontes o què reps d'aquell moment?
1: Per a mi és un viatge. Sent que aquest instrument ha sigut sempre per a mi el que m'ha deixat tindre la meva veu, m'ha fet viatjar, m'ha fet fer les meves interpretacions, ara sent com un deute cap a ell, i és el que faig, ell conta la seva història a través de mi. Uh-huh. El que va viure en aquell dia, el que va viure durant tots aquests mesos després, doncs és un poc... ell està contant la història.
0: Uh-huh. I aquesta història, quina idea us agrada o us agrada?

0: agradaria que rebi la gent que està assistint a aquell espectacle? Quina idea voleu transmetre?
1: Realment el projecte és un acte polític i social de, bueno, de tot el que ha passat. Normalment el espectacle el comencem a les 8 i 11 del vespre, que és l'hora en la qual van decidir enviar l'alarma. També és un poc de... No volíem que fos un espectacle tràgic, aleshores parla de resiliència, realment d'algo positiu, del que es va viure, però d'una manera positiva.
0: Ha de ser difícil, oi, també, treure-li aquest cantó? O potser vas trobar-lo fàcilment?
1: Va sortir. Treballar amb Edu ha sigut molt, molt, molt senzill. Qualsevol idea, qualsevol cosa ens funcionava. I ha sigut molt, molt fàcil i molt evident crear-la tot el paisatge sonor i tota la història.
0: I que tingués també aquesta brillantor de la part positiva de tot plegat, fins i tot.
1: Sí.
2: Clar, has dit que el vau presentar en aquest festival, perquè us ho va demanar l'Antonio Galera. Abans vau fer una petita mostra.
1: Sí, va ser una petita mostra. També dintre del festival va ser la presentació i la vam fer justament a la meva casa, que havia estat arrasada, 2 metres de fang. I va venir molta gent del poble. Es van ficar tots dins del poble, tots tancats allí, i nosaltres realment no sabíem com la gent anava a rebre. Va ser una mostra molt petita, de 15 minuts. No sabíem com anava a rebre la gent, tot això. Vam acabar, tots estaven en silenci, i per lo vist havien plorat, se les havia remenestat l'estómac, havien viscut tot, i els va encantar moltíssim, i els van donar les gràcies, i en ganes de veure tota la versió sencera, i va ser molt
2: bonica. Només és música? No hi ha text?
1: No hi ha text.
2: No hi ha text.
1: La música ho conta tot, i és molt comprensible tot.
2: Clar, i he vist que és possible que aquests sons que vau gravar d'aquest piano ofegat els hàgiu enviat a diferents compositors.
1: Sí.
2: Explica això.
1: Paral·lelament a aquest projecte, aquest piano digital... L'hem compartit amb molts artistes sonors. Havíem creat un projecte en el qual cada un feia la seva cançó amb aquest piano. I aquest piano està lliure, l'hem alliberat, que qui vulgui pugui utilitzar-lo.
2: Que bé, que bonic. Un piano amb el seu fang, eh?
1: Sí, sí,
2: perquè
1: sí.
2: Perquè no
1: sí,
2: l'has
1: sí.
2: netejat. És
1: sí,
2: dir,
1: sí,
2: tal
1: sí,
2: qual
1: sí. Està exactament com el vam trobar.
2: Impressionant.

0: Doncs, Néstor, continuem descobrint també tota la teva trajectòria com a músic. Ara estem sentint una altra de les teves composicions, es diu Tic, si ho dic bé. Un tema per piano, electrònica atmosfèrica, pertany al disc Motut, es pronuncia així, perfecte. I, clar, ens deies fora de micròfon, així és com sonava el meu piano abans de la Dana.
1: Sí, justament aquest disc el vaig gravar abans de la Dana, uns mesos abans. Bueno, vaig gravar per altres motius. Em vaig tancar allí, és la meva manera de treballar. Me n'anava allí una setmana, composava i tots els resultats després me'ls portava a Barcelona i els acabava de perfilar i els portava a estudi. I justament va ser l'últim disc que vaig treure d'aquest piano, abans de la destrossa.
0: Perquè el teu registre sonor, els teus codis es mouen molt en aquest àmbit més contemporani, d'expressió també més etèria, no? Fins i tot podríem dir en aquest track que estem sentint concretament, però la teva formació d'inici és formació clàssica.
1: Sí, jo tinc la formació clàssica, vaig fer els estudis de música clàssica, de piano clàssic, després vaig estar a París un temps, a l'Ecoc Normal, i després d'això va arribar un punt que necessitaven trobar la meva veu i vaig vindre a Barcelona a estudiar jazz, a veure si trobava un nou camí.
2: I què et va introduir en el món del jazz? O què o qui? No sé, com va anar?
1: Realment no ho sé. Era simplement, necessitava una altra veu i el jazz era el veia com una música molt més lliure, molt més espontània i me veia més la possibilitat de tindre una veu pròpia.
2: Estem veient, per tant, que ets un músic molt versàtil. No sé si creus que és important avui dia ser versàtil.
1: Jo crec que sí. És interessant. No té per què tota la gent fer-ho, però per a mi ha sigut molt interessant perquè m'ha obert portes ja no sols a nivell professional, sinó a nivell personal. D'entendre la música d'un... Ara, que després del jazz, m'ha fet entendre la música d'una manera, música clàssica d'una manera molt diferent, igual que la música clàssica m'ha fet entendre el jazz d'una manera molt diferent.
2: I ens has portat una primícia, que sentirem tot seguit, perquè és un fragment d'un projecte escènic coral que heu titulat Tothom.

0: Triló, aquí està ell, a prop de la Terra, és la traducció del que estem sentint. És, tal com dèiem, un fragment d'aquest espectacle. Ens ho has portat com a primícia, perquè encara no està al mercat. Uh-huh. I és Triló, així és com es titula aquest fragment. Parla'ns de tothom, com neix?
1: Tothom és un projecte que vam crear Lucía Beresova, uh-huh, que és una directora de música coral, molt bona, que porta 40.000 corals a Barcelona, uh-huh, i treballa molt amb ella. Jo treballava de sempre en dansa contemporània, en audiovisuals, en coses, de formant la música, i ella tenia ganes de crear algo molt diferent. I vam decidir, un dia parlant, de crear lo que jo feia al piano, però en una coral. Uh-huh. I a partir d'aquí, van començar a desenvolupar una dramatúrgia, una junta a Débora Bukusic, audiovisuals, electrònica junta a Sergio Bernardi. Vam crear un equip de creació i vam crear l'espectacle amb un missatge més de unió, d'estar tots plegats, realment el significat d'una coral traient-ho a la societat.
0: Uh-huh. També hi ha reivindicació aquí?
1: Hi ha una reivindicació més gran de cara a una societat que està molt dividida a unir-nos.
0: T'agraden els reptes,
1: molt,
0: Néstor? Suposo que hi ha els reptes que et poden venir de les altres persones que te'ls presenten, no? És a dir, vull que facis, uh-huh, això, i després els altres reptes que són els que

0: et proposes fer tu, no? Un d'aquests reptes va ser l'enregistrament d'un disc que es va dir Dos dies. En què va consistir això?
1: Aquest disc va ser el primer disc que vaig decidir fer-lo jo. Jo sempre havia estat havia fet música clàssica, havia fet jazz, però no sentia que no tenia la meva pròpia veu. Després vaig estar treballant en dansa contemporània, que em va al·lucinar, em va obrir les portes, em va obrir el cap, perquè veia vaig entendre l'elasticitat de la música, les inèrcies, vaig veure, em va obrir tot. I no sabia, però sempre havia treballat i no mai havia fet algo jo sol. Aleshores vaig decidir anar-me'n a l'estudi, a Pai Porta, i tancar-me dos dies i dir, el que passa en dos dies ho vaig editar i ho vaig a publicar. Ho vaig fer, i a partir d'ahir vaig parlar, mentre estava allí, parlava amb una amiga gallega, Débora Bucusi, que és una poetisa, dramaturga, actora, i li vaig dir, mira, acabé de fer això. Mira, te dones dos dies i escrius el que et sorgeixi d'aquí. I ho va fer, i ho vam editar, i vam fer un petit CD. I a partir d'aquí vam dir, i per què no ho estenem? Aleshores vam estendre-ho i vam obrir-ho a tota la gent, vam publicar, vam fer una convocatòria, i la gent, a partir de o de la meva música o de la seva poesia, feia alguna cosa, o feia un quadre. I la gent, el següent podia agafar o el quadre, o la meva música, o la poesia, el que volgués, però tenia l'única pauta era tens dos dies per fer-ho. I el que passa en dos dies se publica.
0: Increïble.

0: Doncs avui a Tots els matins del món estem parlant amb Néstor Calderé i això que sentim és una obra força recent, ens deies. Això és Laminal.
1: És una obra per encàrrec de Sílvia Bateta, que bueno, tenia que fer unes coreografies per als Premis Princesa de Girona al Liceu i em va contactar perquè em coneixia, havia treballat amb Agnès Balfegó que en les seves obres i el coneixia, bueno, i vam estar en contacte i em va demanar que li fes l'obra per la seva coreografia.
0: I quan compons, tens en ment la imatge que acompanyarà el que tu escrius o tens la teva pròpia imatge i després ho entregues, com deies ara amb el projecte Dos Dies, a que els altres creadors facin la seva? Quina és la teva relació amb la imatge?
1: M'agrada tenir la imatge davant. Per a mi és molt més senzill, em motiva moltíssim. M'excita el veure el moviment, fer música al moviment, fer música a la imatge. Quan estic sol, inclús em bloqueja més. No tenir aquest imaginari, aquest input. Puc fer-ho i ho faig, però tenir aquest input davant sempre m'agrada. Per això la dansa és algo que m'encanta treballar amb, tant en directe com fent creació...
0: En formats d'improvisació, també,
1: sí.
0: Potser.
1: Sí, sí, sí. Realment és el que més m'atrau.
2: Hi ha un abans i un després d'aquell 29 d'octubre del 2024? Hi ha una manera d'entendre la música i de transmetre-la diferent?
1: M'ha fet prendre decisions sobre mi. Per exemple, de la feina, ara he reduït dies de feina perquè necessite l'espai per a crear. Em donava compte que volia fer moltes més coses i no podia. Aleshores, he reduït i vull dedicar-li, donar-li més espai i buscar realment una veu personal que potser ja la tinc, però considero que no la tinc encara.
2: Clar, aviat farà 2 anys de la Dana. Com està en aquests moments aquella planta baixa on hi havia aquest piano ara ofegat?
1: Aquesta planta baixa ja està tota arreglada, sols queda un piano ple de fang enmig.
2: Un piano, però, que portes i tens la intenció de fer-lo viatjar.
1: Sí, ara tenim diversos espectacles aquest mes i el mes que ve. Al Mendirilla de Córdoba, al Vol
2: dissabte.
1: De Himnos, sí, aquest dia 5. Després tenim el dia 11 a Pamplona, dintre el Festival NAC. I després a octubre, el 30 d'octubre, tenim l'IBAM de València.
2: Molt bé, una oportunitat, 3 oportunitats de moment per poder presenciar en directe aquest espectacle. 304-558, que és el número de referència del teu piano.
1: Exacte.
2: Moltes gràcies, Néstor.
1: A vosaltres.
0: Que vagi bé.
1: Moltíssimes
2: gràcies. Adéu-siau.

0: Catalunya Música.
1: El Pedro i l'Albert comencen temporada seguint la tradició de dedicar els primers capítols a una tonalitat. I aquest any comencen heroics, en mi bemoll major.
0: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: L'adquisició nosaltres la fem doncs, a partir de seguiments, per donació, per compra, mirem subhastes, catàlegs de llibreters d'arreu. Del Canadà s'han buscat llibres, per exemple, que han tractat un capítol d'algun crític musical. Intentem arreu del món tot el que afecta a bibliografia catalana poder-ho adquirir, conservar i difondre.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Rosa Montal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya.
3: Perquè mereixem arrencar el dia amb una dosi de serenitat. Tots els matins del món.
4: Doncs continuem en directe aquí a Catalunya Música quan són les 10 i 3 minuts del matí. Avui és dimecres 2 de setembre i això és, esclar, tots els matins del món. Esther, déu-n'hi-do quins recorreguts que se'ns plantegen cada dia des de les 8 que comencem, que sempre hi ha aquell punt de que comencem sempre dient tot el que tenim per davant, però acaben sortint moltes més coses.
5: Doncs sí, i sort d'això.
4: I tant, i tant. De moment, avui, músiques en joc amb l'Eulàlia Febré, aquesta conversa que hem tingut amb en Néstor Calderé, que encara el tenim a l'estudi, no l'hem deixat marxar.
5: No, el tenim reptat una estoneta.
4: I bé, i encara tenim una secció més per davant.
5: Doncs sí, la de la Maria José Anglès, que ens parlarà, ja ho sabeu, del món de l'òpera, i que la tindrem aquí a l'estudi aproximadament cap a 2:15.
4: Perfecte, doncs fins llavors, i com sempre, acompanyats de bona música. Música ara sense interrupcions gràcies a una obra ben curiosa, la sisena sinfonia de Luis Porte, coneguda com a sinfonia històrica. Va escriure a principis del segle XIX i el que la fa peculiar és que a cada moviment va voler treballar un estil de composició diferent i així començar amb un primer moviment a l'estil de Bach i Händel, ell després continua amb un segon que referencia Mozart i Haydn i avui ens quedarem amb els dos últims, el tercer que reflecteix l'estil de Beethoven i el quart que ell titula El període més nou, del 1840 endavant. Si tenim en compte que Porte va escriure l'obra el 1839, aquí el que tenim és aquest autor imaginant la música del futur. Sentim-lo amb la Filarmònica de la Ràdio de la NDR i la direcció de Howard Griffiths.

Imagina la música del futur a principis del segle XIX. És el que feia Louis Spohr en aquest darrer moviment, l'últim de la seva sisena sinfonia, la sinfonia coneguda com a històrica. Prèviament, també en sentíem el tercer, inspirat en l'estil de Beethoven, tots dos dirigits per Howard Griffiths al capdavant de la Filarmònica de la Ràdio de la NDR. Ara reduirem planter i connectarem amb la determinació d'una de les pioneres de la música anglesa, Ethel Smyth. Recuperarem el cinquè moviment, l'Allegro Molto, de la seva suite per cordes, però el sentirem interpretat per un quintet de cordes, amb els membres de l'Orquestra de Cambra de Lausana i el violinista i director Joshua Weilerstein.

Des d'Estònia ens arribava aquest concert per veus i instruments, el seu autor, Lepo Sumera, i aquí ens sentíem el primer moviment, furioso, ple de força dramàtica i amb una textura poc habitual però que funciona del tot. La versió anava a càrrec de la Sinfonieta Amsterdam i el Cor de Cambra dels Països Baixos, ensembles dirigits per Candida Thompson i Martina Batic, respectivament. I després d'una estona de descobertes, doncs un passeig per la zona de confort gràcies a Marta Argerich i al tercer moviment del primer concert per piano de Tchaikovsky, versió de referència amb la Filharmònica de Berlín i la direcció de Claudio Abbado.

0: colors mediterranis i, sobretot, festa. Aquest és precisament el títol d'aquest moviment de les impressions camperoles d'Enric Morera, la peça que acabem de sentir, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i dirigida per Salvador Brutons. I ho dèiem fa una estona, que quan arribéssim més o menys al punt de 10:45 del matí, uns minuts més tard, això sí, seria el moment de donar la benvinguda a la Maria José Anglès, i ja la tenim aquí. Bon dia, Maria José.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Ben tornada a tots els matins del món amb aquesta secció, amb la quarta paret, que comença temporada avui.
1: Sí.
0: I ja veurem com la gran pregunta que estem fent tots aquests dies. Primer de tot, com ha anat l'estiu?
1: Molt bé, molt bé. Sí, un estiu d'aquests dels que ara fan enveja, que és quedar-se al poble. Que aquests són els estius bons, ara.
0: Els de veritat.
1: Sí.
2: No marxar, no marxar, sinó quedar-se al poble.
1: Quedar-se al poble, sí. Que ahir es gaudeix moltíssim. O sigui que molt bé.
0: Perfecte.
1: I la molt morena, següent... com veieu.
0: Sí, no? Moltíssim. Aquí som nosaltres el paradigma de la morenor en aquest estudi ara mateix.
1: Però com que no tenim càmeres, podem dir això.
2: Exactament. I Maria José, ens continuaràs portant cosetes, objectes,
1: sí,
2: aquesta temporada?
1: Sí. De fet, ara mateix en tinc un, però clar, com que no destaca per ser estrambòtic, no us heu adonat.
0: No, no hi havíem caigut amb què portes objectes.
1: Clar, i ara mateix el porto, està aquí damunt la taula, però no us esteu adonant. Vaig a fer la pista sonora, si voleu, a veure què tal.
2: Són fulls.
0: Això són fulls i pàgines, sí, que és una cosa que al Pau li agrada molt quan passo pàgines davant del micròfon i després em diu que no faci sorollets per antena, però a la Maria José li deixem de fer.
1: Sí, més tinc aquesta sort.
0: Doncs sí, un quadern, no?
1: Bueno, una agenda.
0: Una agenda, d'acord.
1: Clar, perquè si tornem a l'escola, iniciem temporada...
2: També comencem l'agenda.
1: Clar, necessitem una agenda. No sé si vosaltres, de totes maneres, sou, m'imagino que sí, però per la feina vostra, que comenceu ara, però no sé si sou de començar l'any al gener o de començar l'any al setembre.
0: Setembre, sempre. Curs escolar.
1: Ah, que sí?
2: Jo és que tinc un problema, perquè no porto mai agenda. No n'he sabut mai.
0: I la sensació d'inici, quan la tens?
2: Home, sí, a la temporada.
0: A la temporada.
1: A la setembre,
0: no?
1: Quan comença un altre cop, sí. Sí, sí, jo crec que sí. Però, clar, això és una cosa que tenim ara. I, clar, quan em vau dir, vinga, que comencem, et toca començar el 2 de setembre. Jo dic, ostres, és d'hora, eh? És d'hora començar el 2 de setembre.
0: Per parlar d'òpera és d'hora, doncs.
1: Clar, i llavors dic, escolta, què passa amb la història de l'òpera? Quan han començat les temporades? Què passa això? Quan començaven a tornar a la temporada? Perquè avui ens queda... encara una miqueta, perquè no ho dic malament, ho vaig a mirar exactament com ho tinc apuntat, però el 25 de setembre és quan s'inaugura la temporada del Liceu, aquesta temporada, 26-27, amb Aïda de Verdi. Sí que és veritat que el dia 23 de setembre, uns dies abans, hi haurà la funció dels joves. Ho sento, sí, no podem anar.
2: No, ja ens ha passat.
1: Ho tenim ja
0: joves
1: prohibit.
0: Que no sou tan joves, que és under 35, tampoc us passeu, eh?
1: Que 35, per això, que 35.
0: Ja, a veure.
1: Us han posat això perquè us penseu que sou joves, és de 35, però en realitat no ho sou. Bueno, doncs nosaltres sí que podrem anar a la del 25 de setembre, que és l'estrena de temporada i, òbviament, amb Aïda de Verdi.
0: La funció de les senyores.
1: Sí, a la que podem anar. Doncs anem a escoltar una miqueta com començarà.

0: Bueno, realment l'òpera no comença així, eh? Vull dir que ja, és com començarà, però no comença així.
1: Hem jugat una mica la carta aquesta, sí, sí. De la popularitat.
0: Sí, sí, totalment. I jo pensava, bueno, vale, aquest any ho tenim així, l'any passat també estem acostumats a iniciar temporada a finals de setembre, les temporades musicals de l'òpera de Liceu, però què ha passat al llarg de la història, Liceu? Sempre ha estat així? Han començat abans?

0: tingut vacances d'estiu? O a l'estiu també han estat a l'òpera?
1: Ens ho diràs tu.
0: Sí. Sí, sí, no ens quedarem amb la intriga.
2: Que vens amb totes les preguntes i dius, ala, doncs,
0: pues
2: doncs fins
0: aquí. Ho investigueu, no? Doncs anem a viatjar una miqueta en el temps. I per viatjar en el temps, per descobrir això, hem de fer aquest viatge i anem a escoltar una música que ara us explicaré què és, però anem a escoltar-la.

0: reconeixeu Martini Soler, Vicent Martini Soler,
1: sí.
0: Gran compositor, ara ja cada vegada més conegut, però bueno...
1: Clar, molt celebrat en el seu moment, però que després va quedar com en un segon pla, no?
0: Sí, però jo crec que ara ja cada vegada hi ha més... bueno, a la ràdio, també des de la ràdio fem molta difusió, vam posar música d'ell i cada vegada es coneix més, però, per exemple, el que sona és la famosa òpera Una cosa rara, que es va estrenar a Viena el 1786 i es va arribar a Barcelona al Teatre de la Santa Creu el 1790. És a dir, que estem parlant, ens estem traslladant al segle XVIII i què passava en aquesta època, en aquesta gent? Quan anaven al teatre, quan començaven? Ahir no parlàvem les agendes, si ja tinguessin aquella agenda, no posaria iniciar temporada al setembre. No feien aquestes temporades. No. Les temporades les marcava no les vacances d'estiu, sinó la religió. És a dir, Quaresma era... Pasqua i Quaresma era quan teníem aquestes... quan estàvem aquestes... la temporada, no, diguéssim, funcionava d'aquesta manera, era la que regia tot allò. Llavors començava la temporada en Pasqua i acabava amb la Quaresma de l'any següent.
1: Que és quan s'havia de parar, clar, obligatòriament, no?
0: Clar. Llavors, així és com funcionaven en aquella època. Llavors, no podríem fer allò de... Bueno, va, que tornem al setembre. No.
1: Això no quadra.
0: No. Llavors, segurament, aquest sentit que tenim nosaltres d'iniciar, doncs ells, òbviament, el tenien amb aquesta funció. Però no és una qüestió que només es queda allà, sinó que, per exemple, si ens adonem de quan es va estrenar, quan es va inaugurar el Liceu, el 1847, quan es va estrenar el 4 d'abril de 1847, que era diumenge de Pasqua. És a dir, que continuaven amb aquesta tradició d'iniciar la temporada no al setembre, sinó en aquest cas a l'abril. La música, l'òpera que va ser la primera que va sonar allà al Teatre del Liceu va ser aquesta.

0: Va ser el 17 d'abril, va arribar una mica després, no? Que va ser Anna Bolena de Donizetti, i iniciem amb tota la informació que tenim del Liceu. És meravellós perquè ahí tenim els anals del Liceu, que hi ha una informació, mm-hmm, bueno, total, per investigar i per veure què passava i quan començaven, com funcionaven les temporades. I, bueno, en aquella temporada inicial van arribar a fer més de 400 espectacles.
1: Són molts, no?
0: Clar,
1: són
0: és una barbaritat. Molts, havia molts. Pràcticament cada dia, i fins i tot alguns diumenges, sí, sí, es feien tres diferents. Vull dir que fins i tot hi ha una cita textual en els anals de l'Arxiu del Gran Teatre Liceu que diu que el ritme de treball no s'interrompia a l'estiu. Bé. És aquí on volia anar. Ara nosaltres fem el parón d'estiu, però en llavors alguns no. moments, en uh-huh. aquell moment, no ho feien. I a més, tenim algunes dades de quines són les òperes que es feien. Per exemple, quines dates, 28 i 29 de juliol, 1 i 12 d'agost es feia Giovanna d'Arco de Verdi, després també el 27 i 31 d'agost es feia una altra òpera, el 8 d'agost, el 3 de setembre, és a dir, que lo normal era que a l'estiu la gent també...
1: Hi hagués activitat,
0: sí,
1: no?
0: Hi anessin. Ara, sense aire condit... Bueno, és veritat que ara ahir no... Suposo que no feia tanta calor.
1: Jo m'imagino que els estius del 1847 devien ser força diferents.
0: Sí. Ja ens agradaria també viatjar en el temps només per aguantar, no? Una miqueta menys
2: de... No tanta calor, no?
0: Sí, una miqueta més tranquil·lets. Però, ja que hem parlat de calor, arriba també l'hivern.

0: I clar, aquest model de tenir i de continuar les temporades i tal no continua així. També arriba un moment...
1: Es va transformant,
0: van apareixent aquestes temporades, fins i tot apareixen temporades d'hivern, pròpiament dites. I això que escolteu, que jo crec que ho reconeixereu molt, no?
1: Tristany Isolt, de Richard Wagner, ens persegueix aquests dies.
2: A més, tenim l'àlbum de la setmana, que és la Simfonia número 3 d'Anton Bruckner, que està inspirada, hi ha moltes referències a Richard Wagner.
1: I a Tristany Isolt. Cites molt literals, de vegades.
0: Bueno, de fet, en una de les seccions de la temporada passada vam parlar de l'acord de Tristany. No me'n recordo quan, però vam parlar...
1: Això va passar.
0: Va passar, sí. No va ser imaginació. Doncs, clar, en aquesta temporada, aquesta òpera us l'he posat perquè va ser protagonista la temporada 1899-1900, que és la que va inaugurar la temporada. Però sabeu en quina data va inaugurar la temporada?
2: En quina?
1: Ja abans parlàvem de l'abril. Abans parlàvem de l'abril,
0: pues
1: però ja...
0: Ara, com us he dit que arribava l'hivern, bueno, no és hivern, però el 8 de novembre de 1899 és quan s'iniciava la temporada. Per tant, també, l'agenda aquesta, en aquell moment, l'hauríem de canviar. Uh-huh. I no podríem començar al setembre, sinó que començaríem al novembre. I no era una cosa només d'aquella època, de principis, diguéssim, de principis del segle XX, sinó que després, durant el segle XX, hem vist també a l'any, per exemple, 59, o més endavant, però a l'any 59 també, per exemple, la temporada començava justament el 5 de novembre de 1959, amb aquesta altra òpera que segur que reconeixereu.

0: Reconeixeu aquesta òpera? Manon Lescaut de Puccini.
1: Sí, sí. Sola, perduta, abandonada.
2: Gran fragment.
1: Estava pobra, fatal.
0: Estava fatal. Moment. Fatal, fatal va acabar, la pobre. Pues iniciava aquesta, literal, temporada d'invierno en Barcelona. Així és com es marcava aquesta inauguració. I, per exemple, aquí, aquesta temporada, us he dit, era 1959, però ens anem 10 anys després, 1969, i aquella temporada començava amb Carmen el 13 de novembre. És a dir, que era habitual al novembre iniciar.
1: Per tant, si fos a dia d'avui, encara ens faltarien un parell de mesets.
0: Sí, llavors ja me'n puc anar, perquè fins fa uns mesos ja... Quan passin uns mesos ja tornaré.
1: No necessitem fins al novembre.
0: Fins que no comença ja no.
1: No és el cas.
0: Fixeu-vos que al final el calendari aquest... Clar, al final el calendari cultural l'establim nosaltres, és una cosa que organitzem, no? Però aquesta sensació també de tornada a l'escola que tenim ara... en alguns altres moments ha sigut una miqueta diferent. Sí. Per això podem dir que s'ha convertit en el nou començament. Ara iniciem nosaltres el 2 de setembre, però al llarg de la història hem vist com podia començar-se la temporada d'hivern, com es marcava la Quaresma, sobretot més antigament, com marcava la Quaresma o com s'estaven morint de calor al teatre, en mig de tot això.
1: Sí. Molt bé.
0: I per acabar us havia buscat un altre fragment que, com no, és un altre cop Aïda de Verdi, ja us ho puc desvelar.
1: Per anar-nos preparant, també.
0: Clar, perquè en 15 dies parlarem, sí, ara sí, parlarem d'aquella òpera d'Aïda de Verdi. També descobrirem a veure quina és la producció que estan preparant, a veure quines cosetes us puc explicar
2: al
0: respecte.
2: Pinta bé.
0: Sí, o sigui que, de totes maneres, no me'n recorde ara quan va ser, però en una de les... dels nostres dinars sopars de col·laboradors vam estar parlant del tema de les produccions.
2: Sí.
0: Crec que va ser amb l'Anna.

0: Ponces, eh? Uh-huh. I parlàvem d'això, dèiem que Aïda és que és una òpera que t'han de donar molt pressupost per fer una producció xula, perquè és que realment és com un Carmelet, no? És com... A veure com fas una producció. Es dona a fer una producció d'aquestes espectaculars.
1: De gran format, no?
0: Sí, clar. O sigui que també moltes ganes d'escoltar-la. I quin fragment creieu que us he seleccionat?
1: D'Aïda?
0: Sí, clar, perquè estem parlant de la tornada a l'escola. Mm. A veure, està molt
2: alguna
0: agafat...
2: Alguna referència amb... tindrà el retorn.
1: El retorn.
0: Ah, està molt agafat amb pinces, però m'ha fet molta gràcia. M'ha fet molta gràcia perquè no parla d'això. Però el ritorn a Vincitor, doncs, ritornem de vacances amb aquesta música.

0: Doncs Maria José, quin regalet per començar aquesta ària Ritorna Vincitor, i a més amb la versió de Nanette Repko, en ple estat de gràcia, aquesta gravació.
1: Sí.
0: Doncs escolta, moltíssimes gràcies, com et deia, per aquesta audició, per aquesta secció i per fer-nos confiança un any més i voler-nos acompanyar aquí.
1: Home,
0: tots els matins del món.
1: Encantada, m'ho passo molt bé amb vosaltres, ja ho sabeu.
0: Doncs d'aquí 15 dies ens tornem a trobar. Fins llavors.
2: Que vagi molt bé.
0: Adéu-siau. I Esther, nosaltres... També hem de dir adéu-siau als oients, perquè això se'ns acaba. Volíem fer aquí una pausa molt llarga, però no tindrem temps. Per tant, demà... ja riu l'Esther. Si és que això ens passa, si ja ho trobàvem a faltar. Trobàvem a faltar el directe i que ens passessin aquestes coses. Demà hi tornarem a partir de les 8 i fins a les 11. Clar.
2: Doncs sí, i tindrem de convidada la violinista Roser Loscos, que acaba de treure un nou àlbum titulat Límits i abismes. Això serà a 2:15 d'11.
0: Perfecte.
2: De 10, vull dir. Vull dir.
0: Fins demà.
3: El Pedro i l'Albert comencen temporada seguint la tradició de dedicar els primers capítols a una tonalitat. I aquest any comencen heroics, en mi bemoll major.
4: Els homes clàssics, cada dia a la 1 del migdia, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a la Filharmonie de Colònia per sentir un dels concerts de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya. És un concert de presentació de Marie Jacquot com a futura directora titular d'aquesta orquestra. És francès.

I sentirem la primera proposta que va fer amb l'orquestra alemanya. Un concert que començava amb Lia Dov, continuava amb William Walton i es va acabar amb Igor Stravinsky. Era una manera per a Marie Jacquot de mostrar la sensibilitat amb Lia Dov, la capacitat de treballar amb un soliste, amb William Walton, i Tamesti, que serà el viola soliste del concert que sentirem, i finalment Marie Jacquot va mostrar la precisió rítmica i el control d'una orquestra complexa, que és el que demana Petrushka d'Igor Stravinsky. Són les obres que sentirem des d'ara mateix, des d'aquest concert, en què finalment el fil conductor no ho és, la connexió estilística entre els compositors, sinó la fantasia que desprenen aquestes obres i que des d'ara mateix sentirem des de la gravació que en va fer la Ràdio de l'Oest d'Alemanya a Colònia el juny del 2025. És un concert que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert comença amb un compositor de Sant Petersburg que, perquè no anava a classe, va ser expulsat del conservatori de la seva ciutat. Tot això mentre el seu pare era el director del Teatre Mariinsky i mentre ell es va formar amb Nikolai Rimsky-Korsakov. És Anatol Liadov, aquest compositor que havia nascut a Sant Petersburg l'any 1855 i que va morir l'any 1914. És l'autor de la primera obra d'aquest concert d'avui que porta per títol El llac encantat i que sentirem en la versió dirigida per Marie Jacquot, nascuda a París l'any 1990, una directora d'orquestra francesa que havia començat en l'esport fent de tenista. Després va canviar cap a la música, és trombonista de formació i finalment s'ha dedicat a la direcció d'orquestra. És titular de l'Orquestra Reial Danesa, és directora convidada de l'Orquestra Simfònica de Viena i el concert d'avui és el moment en què se la presentava com a nova titular de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya. La cara sota la direcció de Jacquot interpreta el poema simfònic Opus 62 de Liadov, El llac encantat. És com comença aquest concert d'avui a Catalunya Música.

El concert d'avui ha començat amb música d'Anatol Liadov amb el poema simfònic Opus 62, El llac encantat, escrit per aquest compositor que va néixer a Sant Petersburg l'any 1855 i va morir l'any 1914. Aquesta obra és de l'any 1909 i la versió era de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, dirigida per Marie Jacquot, la nova directora d'aquesta orquestra que sentim avui des de la gravació de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya a Colònia. Un concert que ara continua amb música de l'anglès William Walton, que durant uns anys va ser considerat com l'enfant terrible de la música anglesa. Walton va néixer l'any 1902, als 10 anys se'l va anar a fer cantar al cor d'Oxford. A Anglaterra hi ha una tradició coral molt potent, molt intensa, molt arrelada, i William Walton en va ser un dels que també la va viure i la va incorporar. A partir d'aquí va començar el seu contacte amb la música, pràcticament sempre autodidacte, amb consells, per exemple, d'Ernest Ansermet o de Ferruccio Busoni, i amb una relació molt especial amb la família Sitwell, que li va fer com de família adoptiva o com de mecenes. D'aquí en va sorgir l'obra Façada, que és la que li va donar el primer renom a William Walton. Façada és una obra feta a partir de versos d'Edith Sitwell. És una obra que va escriure quan rondava els 20 anys i que li va donar molta fama. Aquest compositor, que entre altres és l'autor de l'oratori El festí de Belshazzar o d'aquella marxa Crown Imperial que va escriure o que se li va demanar per als Windsor, el nom de la Casa Reial Britànica a partir de la Primera Guerra Mundial. És la marxa que es va interpretar a la coronació del rei Jordi VI a l'abadia de Westminster l'any 1937. El pare d'Isabel II d'Anglaterra, aquell rei tartamut que parla a través de la interpretació fantàstica, meravellosa de Colin Firth a la pel·lícula de Tom Hooper, El discurs del rei. Més tard, William Walton va col·laborar en projectes patriòtics. Ho va fer durant la Segona Guerra Mundial a petició de Winston Churchill. I ara el que sentirem és música escrita abans de tot això, durant els anys 20, al final, l'any 1929, que és quan va compondre el concert per a viola. El va fer pensant en el viola Lionel Tertis, que de fet no va voler interpretar aquesta obra, la va trobar massa moderna. I qui la va estrenar a Londres? Doncs un alemany, Paul Hindemith, sota la direcció del compositor de William Walton. Amb tot això al darrere, ara sentirem la versió del viola francès Antoine Tamestit, un dels grans violes de l'actualitat. Toca amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya i dirigeix Marie Jacquot, interpretant el concert per a viola de William Walton.

Música del compositor anglès William Walton, música composta l'any 1929, música que es va estrenar a Londres amb Paul Hindemith a la viola i amb William Walton dirigint. Walton, aleshores, era un jove de 27 anys, va néixer l'any 1902, va morir l'any 1983. I avui hem sentit la seva música en versió del viola francès Antoine Tamesti, que ha interpretat aquest concert de Walton amb l'Orquestra Sinfònica de la ràdio de l'oest d'Alemanya sota la direcció de Marie Jacquot. Antoine Tamesti va néixer l'any 1979, és fill de violinista i compositor. Va estudiar al Conservatori de París, ha guanyat moltíssims premis i des de fa anys és un dels grans intèrprets de viola del nostre temps. És component del trio Zimmermann, fundat l'any 2007 pel violinista Frank-Peter Zimmermann, i avui l'hem sentit des de la gravació de la ràdio de l'oest d'Alemanya a Colònia del juny del 2025, des del concert en què es presentava com a nova titular de l'orquestra la francesa Marie Jacquot, qui després d'haver ofert la seva versió del poema simfònic El llac encantat de Liadov, d'aquest concert per a viola de William Walton amb Antoine Tamesti, ara acabarà el concert interpretant el ballet Petrushka d'Igor Stravinsky, una obra que ens torna a situar a l'inici del segle XX, d'on no ens hem mogut durant tot aquest concert, perquè l'obra de Liadov és de l'any 1909, el concert per a viola de l'any 29, i ara sentirem Petrushka, que Stravinsky va compondre entre el 1910 i el 1911. És aquella obra que Stravinsky fa a partir d'un record que tenia del titella Petrushka. Era un titella de palla i serradures tradicional rus, de caràcter burleta, que en la cultura occidental equivaldria al Puccinelli, i que durant el ballet es converteix en una persona de carn i ossos, amb sentiments, amb passions humanes, i que s'enamora d'una ballarina. Doncs tot això és el que sentirem ara en aquest ballet de Stravinsky, Petrushka, que interpreta l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya sota la direcció de Marie Jacquot.

0: Aquest era el ballet Petrushka d'Igor Stravinsky. Petrushka és aquell titella que s'acaba convertint en una persona de carn i ossos que sent durant tot el ballet i que s'enamora d'una ballarina. A partir d'aquí, el relat d'aquest ballet de Stravinsky fet entre el 1910 i el 1911 i que es va estrenar a París sota la direcció de Pierre Monteux. És el que hem sentit ara com a cloenda al concert d'avui en versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, sota la direcció de Marie Jacquot. Aquest és el concert de presentació de Marie Jacquot com a nova titular de l'Orquestra Alemanya. Jacquot, ho dèiem abans, és nascuda l'any 1990, titular de l'Orquestra Reial Danesa, directora convidada de l'Orquestra Simfònica de Viena i titular de l'Orquestra Alemanya que hem sentit avui. La Simfònica de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya, que ha començat el concert amb el poema simfònic Opus 62 d'Anatol Liadov, El llac encantat. És una obra de l'any 1909. Després, de 20 anys després, hem sentit el concert per a viola de William Walton en la versió del viola francès Antoine Tamesti i, finalment, el concert s'ha acabat amb Petrushka d'Igor Stravinsky. Per tant, un concert esplèndid, el d'avui, gravació de la Ràdio de l'Oest d'Alemanya a Colònia, el juny del 2025 a la Filharmonie de la ciutat alemanya, que és on hem estat avui amb aquest enregistrament que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert, Ludwig van Beethoven en versió del trio Baradín, que interpreta el trio amb piano número 3 en do menor, opus 1, número 3.

Era el trio amb piano número 3 en do menor, l'opus 1, número 3 de Ludwig van Beethoven, en versió del trio Baradin.

0: adquisició, nosaltres la fem doncs, a partir de seguiments, per donació, per compra, mirem subhastes, catàlegs de llibreters d'arreu. Del Canadà s'han buscat llibres, per exemple, que han tractat un capítol d'algun crític musical. Intentem arreu del món tot el que afecta a bibliografia catalana poder-ho adquirir, conservar i difondre.
1: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Rosa Montal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Literatura, ciència i pensament ballant el ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda amb Xavier Chavarría.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola, benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música amb aquesta primera setmana de la temporada 26-27 que hem començat, doncs, evidentment, respectant la nostra tradició.
2: Bé, una tradició que ara hi és, però que podem trencar en qualsevol moment perquè en aquest programa passen aquestes coses, no? Que
1: doncs sí.
2: De sobte anunciem que sonarà una obra, en sona una altra, o que parlem d'un compositor i de sobte passem més de mig programa parlant d'un altre.
1: No. Això també passa a les xerrades que fem, eh?
2: Sí, és veritat.
1: Sí, sí, som una miqueta imprevisibles, eh? Però, home, Albert, aquesta és la gràcia, no?
2: Sí, per mi sí.
1: En tot cas, aquesta setmana no som tan imprevisibles, perquè, com deia, com marca la tradició, li estem dedicant la setmana a una tonalitat, concretament la tonalitat de mi bemoll major.
2: Una tonalitat que antigament tenia un significat de devoció a Déu, però que a partir de la tercera sinfonia de Beethoven, aquest significat, com us en vam avançar, va canviar.
1: Exacte, doncs bé. Avui ha arribat el dia. Ha arribat el dia de parlar precisament d'aquesta tercera sinfonia de Beethoven, que va ser revolucionària i molt influent en els compositors posteriors.
2: Doncs va, comencem, que em moro de ganes, com sempre, d'escoltar-la. Va, som-hi.
0: La clàssica amb un somriure als llavis, amb els homes clàssics.

0: A veure, aquí d'entrada tenim diverses coses a comentar. La primera és que, Albert, si et mories de ganes d'escoltar la tercera sinfonia de Beethoven, doncs hauràs de tenir una miqueta de paciència, perquè, clar, com dèiem al principi, la gràcia d'aquest programa és que és imprevisible.
1: Podem confirmar que no és cap sinfonia de Beethoven, la que estem escoltant ara mateix.
0: Això no.
1: Tot i que els nostres oients més fidels ja es podien imaginar que no sonaria una obra diferent a l'heroica de Beethoven. I més si sabem que a nosaltres ens agrada començar pel principi, clar.
0: Començar pel principi, exacte. I un podria pensar que hem volgut anar als orígens per fer una mica de prèvia de sinfonies anteriors a la tercera de Beethoven. Algú podria pensar això, i efectivament així és.
1: Així fet, clar. De fet, el referent clàssic més important, a banda de Mozart, és, com no, Franz Joseph Haydn, que, esclar, sí, si té més de 100 sinfonies escrites, encara que sigui només per casualitat, alguna...
0: Per pura estadística.
1: Clar, alguna l'ha d'haver fet en mi bemoll major.
0: Doncs sí, sí, sí, en té unes quantes en mi bemoll major, però això que sona, malgrat que sona molt clàssic, perquè estem escoltant una obra molt clàssica, sí, no és una obra de Haydn.
1: No, no ho és. Aquesta sinfonia en mi bemoll, que tenim ara mateix de fons, és d'un altre compositor, també molt important, al qual ja li hem dedicat algun programa, que va compondre una sinfonia en mi bemoll abans que qualsevol de les sinfonies en mi bemoll de Haydn. Parlem del genial Johann Stamitz.

0: Realment, escoltant-la, podríem confondre aquesta obra amb una sinfonia de Haydn, fins i tot amb alguna obra primerenca de Mozart, amb aquest clave per allà que sona de fons.
1: Doncs sí. Sí, sí. I, a veure, de totes maneres, malgrat li haguem dedicat algun programa, jo crec que, Albert, que val la pena recordar qui va ser Johann Stamitz, no?
0: Sí, per situar-lo, i especialment per reivindicar la seva importància als inicis d'aquest classicisme que van desenvolupar més tard, no?, Haydn i Mozart. Doncs bé, aquest Johann Stamitz, que va viure entre els anys 1717 i 1757, va ser un compositor i violinista txec, considerat una figura clau de la transició del barroc al classicisme i el fundador de l'anomenada Escola de Mannheim. Imagineu-vos si va ser realment important, eh?
1: I tant, sí. Va néixer a Dojbrod, actual República Txeca, amb una família, doncs, amb tradició musical. De fet, ell va estudiar poc temps a la Universitat de Praga, però aviat la va abandonar per dedicar-se, doncs, a la carrera de violinista virtuós. Entre els anys 1741 i 42 es va establir a Mannheim, on va entrar al servei de la cort del príncep elector del Palatinat. I allà, doncs, es va convertir en una figura central de la vida musical i va acabar dirigint l'orquestra de la cort, que sota el seu lideratge, doncs, es va convertir amb una de les millors d'Europa.
0: I tant, la seva producció musical és extensa i inclou unes 58 sinfonies, concerts per diversos instruments, per violí, flauta, clarinet, entre d'altres, música de cambra i algunes obres vocals. De fet, és especialment rellevant el seu paper en el desenvolupament de la sinfonia clàssica.
1: Exacte, sí, i és que entre les seves innovacions més importants destaca la consolidació de la sinfonia, atenció, en quatre moviments, ràpid, lent, minuet i trio, de fet, i un final més ràpid, així com l'ús més ric, per exemple, de l'orquestració, amb parts independents per als instruments de vent. També introdueix efectes dinàmics nous, com el crescendo orquestral, i contribueix definitivament al desenvolupament de la forma sonata.
0: Per tant, l'ABC del classicisme vienès, no? De la primera escola de Viena.
1: Totalment.
0: Clar, un personatge tan potent, és evident que en conjunt tingués una gran influència en l'evolució de la música orquestral del segle XVIII i en també en compositors posteriors, establint les bases del llenguatge simfònic clàssic.

0: Tornant a la Sinfonia en mi bemoll de Stamitz, de la qual ara n'estem escoltant el seu últim moviment, podríem dir que és una obra del seu període madur, escrita probablement a París cap als anys 1754-1755, i forma part d'aquest estil desenvolupat per l'escola de Mannheim, que reflecteix doncs l'evolució cap al classicisme. Abans parlàvem una mica de que li dona més importància als vents, la independència i tal. Uh-huh. Tot això perquè tenia grans músics.
1: Clar.
0: Allà, i li permetien evolucionar més, no?
1: Exacte. Mm. És el que hem parlat un cop de l'escola de Mannheim, de fet, és això, no? És una sinfonia breu d'uns 15 minuts i està organitzada en 4 moviments, com al compositor li agradava. Un primer moviment ràpid, un allegro assai, un més tranquil, andantino, un tercer en forma de dansa, no podia ser d'altra manera, minuet i trio, i aquest quart molt viu, un prestissimo.
0: Sí, des del punt de vista didàctic, és una obra molt útil per entendre les característiques de la música orquestral del segle XVIII. Stamitz utilitza una orquestració més variada que en èpoques anteriors, amb una presència destacada dels instruments de vent, i treballa doncs, amb contrastos de so molt, molt clars.
1: Un dels elements més característics és l'ús de canvis dinàmics sobtats, així com el creixent orquestral típics de l'estil de Mannheim. També s'hi poden observar contrastos expressius, molt intensos, propers al corrent conegut com l'Sturm und Drang, que de fet li hem de dir que una setmana fa temps. Exacte. Que podeu recuperar també al nostre web.
0: Sí, cada moviment té un caràcter diferent. El primer és enèrgic, el segon és líric, el tercer fins i tot recorda una dansa cortesana i el quart doncs, és ràpid i brillant. En conjunt, aquesta sinfonia és un bon exemple de la transició cap a la sinfonia clàssica amb una estructura clara, contrastos expressius i una escriptura orquestral doncs, més desenvolupada.
1: I de ben segur que Haydn en devia prendre bona nota, ja que només 5 anys després, el 1760, compondria la seva sinfonia número 11, que precisament està en mi bemoll i que, com el camí que va marcar Stamitz, també té 4 moviments, un de ràpid, un de lent, un minuet i un final com? Doncs sí, ràpid.

0: I si la primera sinfonia que Haydn va compondre en mi bemoll és la número 11, 20 anys més tard compondria l'última en aquesta tonalitat, que seria la seva sinfonia número 74.
1: Un moment, Pedro. Si sí. No em fallen els números, estàs dient que en 20 anys Haydn va compondre ni més ni menys que 63 sinfonies.
0: Bueno.
1: 63 sinfonies. I ara, xifra fa basarda, eh?
0: No, perdona, 63 sinfonies i multitud de quartets, oratoris, sí, misses, música de cambra.
1: Una animalada.
0: Una bestiesa. Sí,
1: clar,
0: sí,
1: i després parlem dels anys Mozart, clar. I Haydn no es queda enrere,
0: no,
1: eh?
0: No, i tant.
1: El cas és que Franz Joseph Haydn va compondre un total de 6 sinfonies en mi bemoll major, eh? Darrere la resta en va fer més de 100, tot i que se li han atribuït d'altres.
0: D'altres, sí, sí. Curiosament, algunes que en realitat les havia compost un altre Haydn.
1: Sí.
0: De fet, el veritable influencer de Mozart, Michael Haydn. Sí.

0: I no, aquesta no és una sinfonia de Michael Haydn, no, sinó la sinfonia Mi bemoll major, número 26, de Wolfgang Amadeus Mozart. El curiós del cas és que la sinfonia número 26 de Michael Haydn també està en mi bemoll. I és que, com dèiem, el germà de Franz Joseph va ser una de les grans influències del jove Wolfgang Amadeus Mozart.
1: A veure, el més probable és que sigui casualitat que la sinfonia 26 de Michael Haydn i la 26 de Mozart estiguin
0: probable,
1: a la mateixa tonalitat,
0: segur,
1: no?
0: Segur.
1: Però el que sí que és cert és que Mozart estudiava a consciència l'obra de Michael fins al punt que li demanava al seu pare que li enviés les partitures de les últimes peces musicals que havia escrit el germà de Franz Joseph Haydn, per estudiar-les i poder-les aprendre.
0: A més, vull dir, aquí podríem jugar a música ficció, però és que la Sinfonia 26 de Mozart és de 1773 i la de Michael Haydn, que en un inici s'havia atribuït al seu germà, és de 1783, per tant, 10 anys més tard. Així que és una casualitat, perquè en aquest cas sí que Mozart no s'influeix de Haydn,
1: no,
0: perquè Haydn
1: clar
0: la va compondre després.
1: 10 anys més tard, clar.
0: Exacte.
1: En tot cas, anem apropant-nos a Beethoven de mica en mica, ja que sí, la penúltima sinfonia de Mozart, i per tant, una de les seves obres més importants, està també a mi bemoll major. Ens referim a la sinfonia número 39, que va completar l'any 1788.

0: I no em direu que aquest inici ens porta una mica al món de Beethoven, no?
1: O sigui, jo... Absolutament.
0: No sé, té un punt dramàtic, no?
1: És que aquest... disturb un dranc totalment, eh? Aquesta...
0: No sé. Aquest adagio, que acabarà desembocant en l'Allegro el primer moviment, a mi, no sé, em recorda d'alguna manera la primera o la segona sinfonia de Beethoven. Mm.
1: Clar, Beethoven tenia 18 anys quan Mozart componia aquesta meravella i de ben segur que estava al cas de les últimes novetats del geni de Salzburg, no?
0: Segur. La sinfonia número 39 en mi bemoll major, que és el 543 de Mozart, doncs és una de les seves últimes grans sinfonies i forma part del famós conjunt de tres, no? La 39, la 40 i la 41, compostes l'estiu de 1788. Tot i que no se sap amb certesa si es van interpretar en vida de Mozart, doncs aquestes obres representen el punt culminant del seu estil sinfònic.
1: Aquesta sinfonia més destaca per l'equilibri entre elegància, claredat formal i riquesa expressiva. Està escrita per una orquestra que inclou cordes, flautes, clarinets, fagots, trompes i trompetes, però curiosament no hi ha oboès, cosa poc habitual en aquella època, sí. I l'ús dels clarinets aporta un

0: un color sonor més càlid i també molt característic, esclar.
1: Doncs sí, l'obra, igual que les sinfonies de Stamitz, doncs té quatre moviments. El primer comença amb aquesta introducció lenta i solemne, aquest adagio, seguida d'un allegro molt viu, aquesta introducció crea una atmosfera majestuosa que contrasta amb l'energia del moviment principal, que està escrit en forma, com no pot ser d'una altra manera, sonata.
0: Exacte.
1: Segon moviment, un andante con moto, és més tranquil i expressiu, i Mozart hi combina moments de serenitat amb passatges més dramàtics, mostrant doncs una gran sensibilitat amb el tractament de la melodia i de l'harmonia.
0: El tercer moviment és un minuet amb trio, i el minuet té un caràcter robust i gairebé popular, mentre que el trio central ofereix un contrast més suau i líric, amb protagonisme dels instruments de vent, i el quart moviment, un allegro, és brillant i ple d'energia. Té una estructura clara i un desenvolupament temàtic molt elaborat, amb un ús magistral del contrapunt i, és clar, dels contrastos.

0: Des d'un punt de vista, podríem dir, didàctic, aquesta sinfonia és un exemple excel·lent del classicisme vienès. O sigui, podria ser la típica peça que et posen a la selectivitat.
1: Perfectament.
0: Mostra una gran claredat formal, un equilibri entre les parts de l'orquestra i una gran varietat expressiva. També evidencia la capacitat de Mozart, doncs, per combinar simplicitat aparent, el que diem sempre, no? Sembla fàcil, però té una sofisticació musical brutal, no?
1: En conjunt, aquesta sinfonia, la número 39, és una obra madura i refinada que anticipa el desenvolupament de la sinfonia en mans de compositors posteriors com Beethoven i continua sent una peça fonamental del repertori orquestral.
0: Home, has dit Beethoven, no?
1: Sí, això he dit.
0: Home, doncs...
1: Que, de fet, una miqueta el motiu d'aquest programa d'avui.
0: Sí, exacte, sí, sí. No, doncs ja està, per fi hem arribat. No volies arribar aquí?
1: Sí,
0: doncs,
1: però
0: per fi
1: també s'està acabant el temps del programa, però
0: no,
1: vaja.
0: Clar, clar. No, escolta'm, és que... Fixa't, l'obra que, segons Haydn, faria que res no tornés a ser igual, arribaria a l'any 1804 i representaria un cop de puny damunt de la taula del classicisme per obrir les portes d'una nova era, el romanticisme.

0: Quina meravella.
1: És que em quedo sense paraules. O sigui,
0: ja,
1: que,
0: clar,
1: i de fet, a més, Albert, no sé, potser ens fem pesats, perquè què dir d'aquesta sinfonia que no haguem dit abans?
0: Ja, en tot cas, dir que Beethoven és fruit de la tradició clàssica, això és obvi,
1: sí,
0: no? I malgrat vol trencar algunes normes, sense les aportacions de Stamitz, Haydn o Mozart, difícilment hauria pogut arribar a escriure monuments simfònics com aquests si abans algú no recorre a un camí anterior.
1: Això
0: no?
1: Tens tota la raó. Sí, sí. En tot cas, a mode recordatori, abans d'anar a l'audició on escoltarem els moviments finals, penso que hauríem de fer 5 cèntims d'aquesta obra, no, Albert?
0: Clar, és la sinfonia número 3, a mi m'ho molt imaginar.

0: major, coneguda com a Heroica, de Beethoven, composta entre el 1803 i el 1804, que, com dèiem, marca un punt d'inflexió en la història de la música, no? I ja ho sabeu, la història, inicialment dedicada a Napoleó Bonaparte, recordeu que Beethoven en va retirar la dedicatòria en adonar-se que es va autoproclamar com a emperador. L'obra és molt més extensa i complexa que les sinfonies anteriors, consta de quatre moviments, un primer moviment enèrgic, que és el que tenim de fons, una marxa fúnebre, dedicada a la memòria del que havia estat un gran home, per tant té molta mala llet aquest segon moviment, un scherzo viu i un final brillant. I destaca per moltes coses, però podríem destacar la seva força expressiva, la innovació musical, la profunditat emocional. El segon moviment és una cosa increïblement bella i emotiva, sí. I el que dèiem, el més important i pel que ha passat a la història, no? Perquè és la porta d'accés al romanticisme musical.
1: Exacte, doncs bé, ara que ja la tenim ubicada, doncs anem a gaudir-la a l'audició.
0: Som-hi.
2: El Pedro i l'Albert comencen temporada seguint la tradició de dedicar els primers capítols a una tonalitat. I aquest any comencen Heroics, en mi bemoll major.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Hem arribat a l'audició i, com no pot ser d'una altra manera, escoltarem els moviments finals de la Sinfonia número 3, Opus 55, l'Heroica, de Ludwig van Beethoven, i ho farem en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida pel gran Herbert von Karajan.
1: Som-hi.

0: Obrim de bat a bat les portes del món de la clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música.
1: I després d'aquesta explosió batuvaniana no ens queda res més que acomiadar-nos fins al proper programa.
2: Doncs sí, acabem d'escoltar el final de la Sinfonia número 3, opus 55, amb mi bemoll major, de Beethoven, en la versió de la Berlina Filarmònica, dirigida per Herbert von Karajan. Nosaltres doncs, tornem demà a l'una del migdia, aquí, a Catalunya Música.
1: Pau Blasi, el control tècnic i el Cocardús a la producció. Gràcies i fins demà.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
0: On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
2: Aquest dimecres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Rosa Montal Mates, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. Avui la nostra convidada ens explica com va néixer la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. No us ho perdeu. Comencem.
3: Hola, sóc Rosa Montal Mates. Soc la cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya i bé, us presentaré les meves preferències musicals. El dimecres comencem amb Francesc Valls, amb la missa escalaretina, perquè jo venia d'estudiar al conservatori, creia que era una persona formada musicalment, i quan arribo a la Biblioteca de Catalunya me'n dono compte que és que no conec res, molt poc, molt poc. I al cap de poc d'estar a la secció de música van venir uns holandesos a gravar la missa escalaretina i tenien un disc ja fet que aquí no hi era. I clar, jo em va encuriosir molt aquest compositor perquè com és que el coneixien a fora i aquí no? No l'havia après al conservatori. I a partir d'aquí, al cap dels anys, també van fer una exposició sobre la controvèrsia que va portar aquesta missa. I tot perquè era una època que, clar, s'interpretava molta música litúrgica i sacra i va posar un acord on no tocava, bastant més modern del conte, perquè ella estava ja imbuït de tots els músics que estaven arribant, italians i d'Àustria. Bé, amb una altra obra no hagués passat res, però clar, a dintre l'església és que sonés així i aquí va venir una controvèrsia amb més de 50 personatges molt importants i durant 20 anys, vull dir que cartes, escrits... Escoltarem la missa escalaretina de Francesc Valls, concretament el Cuitolis, Peccat Mundi, que és on hi ha aquest acord, diguéssim, discordant, sí. Interpretat per Jordi Savall al Concert de Nacions.

0: Molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar.
1: La Biblioteca de Catalunya va néixer com a biblioteca de l'Institut d'Estudis Catalans. O sigui, era un servei als intel·lectuals, als estudiosos. I es va crear el 1907. Però a principi del segle XX és que és impressionant l'obertura que tenia tothom. O sigui, i com que la tenia la societat, doncs la part política també anava tothom a una. A la cultura havia d'arribar a tothom. I va ser quan el 1914 es va obrir al públic en general. Llavors aquesta era l'idea, facilitar i posar a l'abast de tothom la cultura. Molts prohoms van aportar, van donar biblioteques, i hi havia molta consideració en aquest aspecte. Llavors, al cap de 10 anys, es va crear la secció de música. I ve una mica perquè a finals del segle XIX la Diputació compra una col·lecció importantíssima a Joan Carreras Dagas. Era una col·lecció amb grans tresors de del patrimoni musical català. I hi havia el perill de que anés a parar a Anglaterra. Uns quants estudiosos, Barbieri, el mateix Felip Pedrell, musicòleg i mestre de musicòlegs, van estar batallant una mica perquè això no es perdés. I va ser quan al final a Felip Pedrell li van encarregar de fer el catàleg d'aquesta col·lecció, la va adquirir la Diputació, va quedar tancada perquè no sabien on anar, i quan va acabar el catàleg, crec que entre el 1908 i 9, ell va dir, ostres, això és molt important, si aquí afegeixo la meva biblioteca personal i arxiu, podem crear un centre dedicat a l'estudi de la música i la musicologia, i és l'embrió de la secció de música el 1917. El dimecres continuem amb Schubert, Franz Schubert, perquè si a casa tot era música instrumental, quan arribo a Barcelona, quasi tot era música vocal. Era com noves descobertes, no? I recordo que escoltava molt els Lieder, i concretament aquesta, l'Andy Music de Franz Schubert, interpretada pel baríton Dietrich Fischer-Dieskau, que, com sempre m'agraden les veus greus, doncs, he aprofitat.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Rosa Montal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya.
1: Felip Pedrell dona el seu fons i, juntament amb la col·lecció, que és on hi ha quasi tots els tresors de la biblioteca, els tresors musicals, es troben en la col·lecció Joan Carreras Dagas, donen aquest fons i proposa a Felip Pedrell a un dels seus alumnes més avantatjats, que és Higini Anglès, el musicòleg Higini Anglès, que assumeixi el càrrec de bibliotecari. I comença en la secció com a bibliotecari, fa el catàleg del fons Pedrell i també, amb el pas dels anys, comença en una col·lecció dels grans mestres de la música catalana. Clar, al cap d'uns anys, o sigui, l'Higini Anglès és des dels inicis, però al cap d'uns 15 anys entra un altre deixeble de Felip Pedrell, que és Robert Gerhard, el compositor Robert Gerhard, que venia una mica a reforçar la part del 19 i 20. O sigui, Higini Anglès, hi havia molta feina a fer, i tot l'antic, ell n'era un gran especialista, medieval, renaixement, barroc. I llavors, aquesta part, doncs, podia haver passat per Robert Gerhard. Higini Anglès va començar com a bibliotecari, contractat, i després va passar a ser conservador, que eren les persones que donaven prestigi a les seccions de la biblioteca. I Robert Gerhard va entrar com a bibliotecari. La llista la continuem, amb El crepuscle dels déus, Gotentamerung, de Richard Wagner, perquè mentre estava a la secció de música vaig col·laborar amb el Gran Teatre del Liceu durant 3 temporades. I apassionant, també, perquè com treballaven, era una gran família. Entraves allà al matí, trobaves una persona i a la nit te la tornaves a trobar fent d'acomodador. No hi havia rellotges ni marcatges, però tothom hi posava tot i més. És que era impressionant. Em van demanar que hi havia com unes 50 partitures per catalogar. Com que era una cosa molt assumible, no eren 50, eren moltíssimes més. I a més, hi havia materials que estaven, uns estaven en la part del cor, els altres els estaven en la part de l'orquestra, i després a la part d'oficines hi havia tota una sèrie documental, que aquesta ja ni la vaig veure. I tinc grans records i molt, molt bons d'aquestes 3 temporades en el Liceu. I van ser les primeres òperes en viu, diguéssim, que vaig poder escoltar, els assajos, no? Com es mouen les figures, no? La imatge que tens, i com amb un assaig igual hi ha altres reaccions que no te'ls esperes. Me va agradar molt. I després, més endavant, en la secció de música, clar, vam estar treballant al fons de Joaquim Pena, que en l'any Wagner vam dir, en Wagner el coneix tothom, anem a mostrar qui és Joaquim Pena. I aquí també vaig recuperar un Wagner que tampoc el tenia gaire conegut i també em va agradar molt.

0: molt personal. Músiques per paladejar.
1: La llista del dimecres... Ui, aquí ja entra la meva parella. A casa hi havia molts discos de jazz, però era jazz clàssic. Llavors, jo conec a l'Enric Masriera Torró, que era de Malgrat, que havia vingut a estudiar aquí a Barcelona clarinet i saxo, tocava, havia estudiat jazz i tocava en sales de festa d'aquí a Barcelona i també va, després va fer més endavant el clàssic i té les, diguéssim, les llicenciatures de clarinet i saxo, eh? Però amb ell vaig conèixer els grups de jazz més modern i també un altre món. Llavors escoltarem els Yellow Jackets, que és un grup que m'agrada moltíssim, a més els vam poder escoltar aquí a Barcelona dues vegades o així. És Spirits of the West i és amb el saxofonista en Bob Mitzer, perquè després n'han tingut dos, però ell també m'agrada molt. I també com aquesta gent, vull dir, el que toca els teclats interpreta Bach per allà, vull dir que els grans músics o bons músics estan a tot arreu i es dedicaran al seu, a la part que més els hi agrada, però és que l'ofici és que és impressionant.

0: Aquesta setmana, el Molt Personal sona la playlist de Rosa Montal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
3: Comença aquí un nou capítol dels Sincronies de Catalunya Música. Aquesta setmana estem dedicant tota l'atenció a la música, a la producció musical, a les obres compostes o estrenades o creades al 1853. I avui volem dedicar-li tota l'atenció a un dels grans compositors actius aquest any 1853. Tenia 40 anys acabats de fer i que va ser un dels grans compositors de música escènica, d'òpera en aquesta època. Era el gran triomfador. Giuseppe Verdi. Avui us volem explicar diverses circumstàncies de la seva biografia i escoltarem la gran obra que va compondre aquest 1853. Vaja, de fet, una de les dues grans obres que va compondre. L'una va ser Il Trovatore, ja en vam parlar àmpliament la temporada passada, quan li vam dedicar també 5 capítols en aquest any 1853, i l'altra és La Traviata, ni més ni menys, una de les grans obres operístiques de tota la història de la música. N'escoltarem una selecció del segon acte, perquè la temporada passada li vam dedicar l'atenció al primer acte, i evidentment contextualitzant-les.

quina música més meravellosa, aquesta de Giuseppe Verdi, de La Traviata. Sentirem una selecció del segon i del tercer acte d'aquesta òpera que va compondre Giuseppe Verdi el 1852. Fixeu-vos que la tria de l'argument és estrictament contemporani, és a dir, passa exactament en el mateix moment, la història que explica i que narra passa en el moment en què vivia Verdi, és a dir, el 1850 concretament, i està basada en la novel·la del realisme francès, La dama de les camèlies, d'Alexandre Dumas, fill. D'altra banda, l'ús dels motius musicals, el motiu rítmic, per exemple, de l'angoixa, o el tema d'amor d'Alfredo, o el de l'agonia de Violeta, per exemple, que sentirem precisament en aquesta selecció d'avui, doncs tenen una presència constant al llarg de tota l'òpera i es converteixen en un recurs preferent de La Traviata per identificar el perfil psicològic dels personatges i, sobretot, el sentit dramàtic de cadascuna de les escenes.

Dumas. I va ser un fracàs, absolutament, perquè allò no quadrava de cap manera. La música de Verdi ressalta la profunditat i els sentiments de cadascun dels personatges i és un atac a la hipocresia social i moral de la burgesia d'aquella època. Verdi, recordem-ho, estava tip de les polèmiques per la seva relació amb Giuseppina Streponi, la seva companya sentimental en aquella època amb la qual s'havia instal·lat a viure a la vila Sant Àgata, ben a propet de la ciutat del poble on va néixer, de Busetto, i realment les males llengües i la xerrameca van ser insuportables. Doncs bé, l'argument i la música d'aquesta obra van ser una bufetada moral a la burgesia parisenca, però també a la de la Itàlia d'aquella època de mitjans del segle XIX. Recordem que la protagonista d'aquesta òpera és Violetta Valéry, una cortesana de luxe, una prostituta de luxe, que estima de debò, que estima honestament i amb tot el cor, però que és víctima dels hipòcrites i que mor degut a la tuberculosi, que és el dimoni, era la plaga, era la gran pandèmia del segle XIX en aquell moment. Doncs aquesta és la trama argumental de La Traviata, que evidentment està relacionada, sens dubte, amb les vivències emocionals, personals i íntimes, amoroses també, del compositor, de Giuseppe Verdi.

I amb aquesta Traviata, Verdi acaba també amb el seu ús, tot i que no de forma definitiva, però amb l'ús que feia del bel canto a les seves òperes. A la seva joventut havia sortit per totes bandes, hi ha un munt d'òperes de joventut de Verdi que inclouen aquests passatges absolutament belcantistes, però aquí ja no. És una òpera més realista, hi ha un contínuum musical que no té res a veure amb les òperes d'aquell moment. Era, en aquest sentit, revolucionari. De fet, aquesta òpera Traviata va estar escrita gairebé al mateix temps, de forma simultània, amb el Trovatore, i força allunyada estilísticament d'aquesta mateixa òpera. Són dues òperes escrites al mateix moment, però que tenen molt poc a veure. Entre les riqueses i els moments culminants d'aquesta Traviata que sentirem a continuació, destaca especialment la caracterització d'un personatge extraordinari en tot el món de l'òpera, gairebé, Violetta Valéry, la fragilitat de la qual, la sinceritat, la frivolitat també apareixen magistralment reflectides en la manera de cantar i barrejades amb tot el que diu i amb la manera de cantar de la resta de protagonistes. La velocitat amb la qual Verdi desenvolupa l'acció, el quadre segon, que és el que escoltarem al principi de tot en l'audició d'avui, contrasta molt amb la intimitat de la música i l'intercanvi de melodies memorables de la resta de l'acte segon i del tercer. Fins i tot l'ús intel·ligent del leitmotiv, per exemple, d'aquella famosa melodia Amami Alfredo, en els preludis de l'acte primer i també del tercer, són realment memorables. La Traviata té un problema, però, insalvable, el de la seva protagonista, perquè a l'acte primer, Violetta Valéry, la cantant que ha de cantar aquest personatge, ha de ser capaç de fer unes agilitats de soprano lleugera, mentre que en la resta dels actes, el segon i el tercer, ha de cantar amb tot el pes de la veu d'una soprano gairebé dramàtica. I d'aquí que resulti tan difícil trobar una bona soprano capaç de cantar amb totes les de la llei una part i l'altra part d'aquest paper, els dos aspectes vocals, podríem dir, que desenvolupa Verdi al llarg de tota l'òpera d'aquest personatge, perquè les necessitats vocals realment són extremes. A més, Violetta Valéry ha d'estar cantada per una actriu, no només per una cantant, sinó una actriu amb molta experiència i amb tots els recursos melodramàtics que, a més, feien feliç el públic d'aquella època. Doncs sentirem la segona part d'aquesta òpera, la Traviata, de Giuseppe Verdi, basat en aquesta Dama de les Camèlies d'Alexandre Dumas Fill. És una òpera que, recordem-ho, es va arribar a representar, atenció, en 2 anys es va arribar a representar en 50 ciutats diferents arreu d'Europa, especialment a Itàlia, i també va arribar al

Liceu el 25 d'octubre de 1855, és a dir, dos anys i mig després de l'estrena a la Fenice de Venècia. Això va ser el 6 de març de 1853, jornada memorable, el dia de l'estrena d'aquesta Traviata de Giuseppe Verdi. Doncs ara sentirem tota la segona part i com s'acaba aquesta òpera memorable i magistral. La versió que us proposem és la que ja vam sentir ahir en el primer acte, és la que encapçala Anna Netrebko fent el paper de Violeta Valéry i Rolando Villazón fent el paper d'Alfredo Germón. El pare, Giorgio Germón, el canta Thomas Hampson, déu-n'hi-do. Pareu bé l'orella a una ària monumental que té i també al passatge final, quan Violeta és a punt de morir i apareix el pare demanant-li perdó amb una mena de remordiment extraordinari. També hi sentirem les veus d'Hélène Schneiderman, Diane Pilcher, Salvatore Cordella i Paul Gay, tots ells dirigits per Carlo Rizzi amb l'Orquestra Filarmònica de Viena i el Cor de l'Òpera Estatal de Viena. Un enregistrament de l'any 2005 editat per Deutsche Grammophon. Escoltem, doncs, la segona part d'aquesta òpera de Giuseppe Verdi, l'òpera que culmina aquesta trilogia daurada, trilogia popular, estrenada el 1853, quan just era a punt de fer 40 anys Giuseppe Verdi. Sentim la Traviata.

0: Doncs amb aquest dramatisme extraordinari s'acaba l'òpera La Traviata de Giuseppe Verdi, aquest punt culminant de la trilogia popular, trilogia daurada, que va compondre Verdi just abans de fer 40 anys, començant per el Rigoletto del 1851 i seguint amb Trovatore, estrenada el gener del 1853, i amb aquesta Traviata que es va estrenar al Teatre La Fenice de Venècia el dia 6 de març de 1853. Una obra mestra que, de la qual n'hem escoltat alguns fragments perquè, insistim, doncs dura més de 2 hores i ni tan sols en 2 programes l'hem pogut escoltar sencera. Però us la recomanem perquè mai ens cansaríem d'escoltar i de veure aquesta gran òpera de Giuseppe Verdi, La Traviata. La versió que us hem proposat és la que encapçala Carlo Rizzi dirigint l'Orquestra Filarmònica de Viena amb el cor de l'Òpera Estatal de Viena i els solistes, també de luxe. Anna Netrebko feia el paper de Violeta Valery, Rolando Villazón feia el paper d'Alfredo Germón i el seu pare, Giorgio Germón, el cantava Thomas Hampson, i altres veus que també hi participen són Helen Schneiderman, Diane Pilcher, Salvatore Cordella i Paul Gay.
1: Sincronies amb Xavier Chavarria.
0: Doncs avui hem dedicat tota la nostra atenció a Giuseppe Verdi, a una de les seves grans creacions que va sorgir precisament i es va estrenar aquest any 1853. La Traviata ens ha ocupat tot el nostre capítol d'avui, aquest programa, el segon acte, perquè el primer, recordem-ho, el vam escoltar i li vam dedicar una bona atenció en els capítols que li vam dedicar la temporada passada, aquest any 1853, igual que el Trovatore. És per això que aquesta setmana només escoltarem fragments d'aquest segon acte de la Traviata de Giuseppe Verdi. I ja sabeu que podeu recuperar tots els programes d'aquesta temporada i de la passada a la nostra pàgina web, Sincronies. Estan tots els capítols ordenats i podeu fer una recerca per escoltar exactament aquella obra i aquell any que us vingui més de gust. Xavier Chavarria, autor dels guions de la selecció musical d'aquest programa, agraeix la vostra atenció i la vostra confiança i us convida a ser-hi demà a la mateixa hora de sempre aquí a la sintonia de Catalunya Música per escoltar més música generada, creada o estrenada el 1853. Que acabeu de passar un molt bon dia. A reveure i fins demà.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarria.

De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Bona tarda. La veu del jazz que sona avui a la sessió és la de Mose Allison, cantant, pianista i compositor. La carrera d'Allison ens porta per començar al Nova York de finals dels 50s. Després d'haver passat per les bandes de Stan Getz, Jerry Mulligan, Alken o Zoot Sims, Allison es presentava amb les seves cançons arrelades al blues rural i al boogie-woogie i cantades amb la seva veu seca, gairebé parlada, que acabaria influint en l'estil de cantants com Van Morrison, Tom Waits o Elvis Costello.
2: Sitting over here on Parchment Farm.

Watch 'Em Farm és una cançó original de Moose Ellison, probablement una de les més conegudes del seu catàleg. En aquesta versió de l'any 57 la cantava al costat d'Edison Farmer al contrabaix i Nick Stavoulas a la bateria. Des del piano i acompanyat també pel seu trio, aquí teniu Moose Ellison amb I Don't Worry About a Thing.

Érem ara l'any 62 amb I Don't Worry About a Thing, una altra de les cançons originals de Mose Allison. Allison feia amb aquestes gravacions de principis dels 60s la transició de pianista que cantava ocasionalment cap a cantant que també tocava el piano i que escrivia la lletra i la música de les seves cançons.

0: It just didn't turn out that way.
1: Primer era un tema instrumental de Moose Allison, Let Me See, i després la cançó It Didn't Turn Out That Way. Allison les gravava al costat del seu trio, la formació que el va acompanyar als anys 60, en aquest cas Roy Lundberg a la bateria i Ben Tucker al baix. One of these days I've got to get things right.

0: una mini secció de vents afegint-se al seu trio. Moose Ellison cantava la seva One of These Days en una gravació de l'any 76. I aquí el teniu amb un estàndard, amb l'Indian Summer.
1: Summer, you old Indian summer, you the toast that comes after June time. Laughter,

0: Moose Ellison, que convidava el guitarrista Kenny Burrell a afegir-se al seu trio en aquesta versió de l'Indian Summer, la cançó de Victor Herbert i Al Dobin. Fa una estona parlàvem de la influència de Moose Ellison en músics com Van Morrison. Per marxar us deixo amb Morrison homenatjant les cançons de Moose Ellison i cantant amb ella en duet I Don't Want Much. És una gravació que van coprotagonitzar el 1996. Ho deixem aquí, però a les 11 tornem amb més música aquí al nostre club. Fins després.
1: I don't want much in this life. It's the simple things I treasure. Till I die, I would get by on fame, riches and sensual pleasure. I don't ask much in this life. No special consideration. Just treat me like His Majesty, I'll be friendly old peck nation.

0: Lieb Liebchen, benvolguda estimada, un lit del cicle Liederkreis opus 24 de Robert Schumann. Ens acompanyaven Wolfgang Holzmaier, baríton, i Imogen Cooper, piano.
1: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
2: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
1: Fixa't com sona, edició Clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
2: I amb la participació dels oients.
3: Sí, m'encanta.
4: Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: Estrenem la nova temporada des de la Scala de Milà amb Lucia di Lammermoor, l'òpera més programada de Donizetti. És un dels títols més apreciats del bel canto que interpretaran la soprano Rosa Feola en el paper protagonista acompanyada pel tenor Piero Preti en el rol del seu estimat Edgardo, sota la direcció d'Esperanza Scapucci.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar aquí a la sintonia de Catalunya Música. Avui anem a París amb intèrprets de primera, l'Orquestra Nacional de França, el director Christian Macellaro i un regal inestimable, la mezzosoprano Joyce Di Donato.

Sentirem dos poemes de Richard Strauss, Mort i Transfiguració i Don Juan. Mentre el compositor bavarès prescindeix de les paraules per expressar-se millor amb l'orquestra, Gustav Mahler va triar 5 poemes de Friedrich Rückert per representar l'alegria, l'amor, el desamor, la bellesa i el comiat al món. A més d'aquestes cançons, descobrirem les melodies d'Alma Mahler, la seva esposa. Tota una curiositat que cal conèixer. Ràdio França és l'emissora que comparteix amb nosaltres aquest concert, enregistrat l'octubre del 2025 al Teatre dels Camps Elisis de París. El sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. L'amor i la mort són dues passions o matèries que van captivar la imaginació de molts artistes del segle XIX. Richard Strauss, que va créixer en una atmosfera emocional carregada, pròpia de l'època, va saber expressar a la perfecció aquests dos temes en les seves primeres composicions madures. El poema simfònic Mort i Transfiguració, que, com indica el títol, tracta del tema de la mort, segueix un programa literari que el mateix Richard Strauss va encarregar al seu amic poeta Alexander Richter. És una partitura d'inspiració metafísica que descriu la mort d'una persona que ha lluitat pels ideals més elevats. El compositor ens explica que aquesta persona és probablement un artista o en tot cas una persona sensible a l'art i a la bellesa en totes les seves expressions. El programa de Mort i Transfiguració narra que el malalt jeu al llit de mort. Malgrat el sofriment, els seus pensaments li dibuixen un somriure als llavis. Reflexiona sobre el que ha estat la seva vida. Retrocedeix fins a la innocència de la infantesa, recorda les lluites, les passions i les esperances de la joventut, evoca l'assoliment dels seus objectius, el fruit del seu pas per la vida, els seus estimats i l'ideal que ha tractat de concretar. S'acosta a la mort. L'ànima abandona el cos per trobar, perfeccionat en la seva forma més gloriosa, el cosmos etern, el que no ha complert aquí a la Terra. És quan la música proclama el tema de l'ideal en la seva totalitat i ens indica que les qualitats de la infantesa que són en nosaltres perduren fins al més enllà. L'home, reconfortat i amb total pau i repòs, rep la transfiguració tan anhelada. Aquest poema simfònic d'una gran bellesa és del 1888. Richard Strauss el va escriure quan tenia 25 anys. Mort i Transfiguració, opus 24. El sentim en aquesta interpretació de l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Christian Macellaro.

Una mirada reconfortant de la mort, de la vida i la mort, és el poema simfònic Tod und Verklärung, Mort i Transfiguració, opus 24 de Richard Strauss, que hem sentit en aquesta versió de l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Christian Macellaro. I arriba ara a l'escenari del Teatre dels Camps Elisis de París la mezzosoprano estatunidenca Joyce DiDonato, nascuda a Kansas i, per cert, amb residència europea aquí, a Barcelona. Avui, amb la seva veu imbuïda de tots els matisos, ens captivarà amb l'ida d'Alma i Gustav Mahler. Alma Mahler va ser una gran pianista que, després d'estudiar composició amb Alexander von Zemlinsky, va compondre obres instrumentals i lieder. Per raons òbvies, no va poder fer la mateixa carrera que el seu marit, però la seva obra, escassa, és una mostra excel·lent tant del seu talent primerenc de compositora com de la seva personalitat complexa. I un bon exemple el tenim en aquest recull de 5 cançons que sentim en aquest concert. Peces tenses i dramàtiques sobre textos dels grans poetes de moda a l'època, Richard Demel, Otto Erich Hartleben, Gustav Falke i els dos més coneguts, Rainer Maria Rilke i Heinrich Heine. Les cançons La ciutat tranquil·la, El jardí del meu pare, Dolça nit d'estiu, Amb tu si està tranquil i Vago entre flors. Són 5 cançons d'Alma Mahler orquestrades per Jorma Pànula que sentim interpretades per Joyce DiDonato al costat de l'Orquestra Nacional de França i dirigida per Christian Macellaro.

Extraordinària Joyce DiDonato en aquestes cançons d'Alma Mahler, cinc lieder orquestrats per Jorma Panula i que la mezzosoprano estatunidenca ha cantat al costat de l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Christian Macellaro. I d'Alma Mahler a l'obra del seu marit, Gustav, amb el recull Rückert Lieder, cinc cançons sobre textos de Friedrich Rücker, editor i professor de llengües orientals, que va escriure aquests vells poemes romàntics lírics alemanys que Mahler va recollir per aquest conjunt de cançons completat el 1902 i coetani de la Simfonia número 5. Cinc poemes que canten l'alegria, la bellesa, l'amor, el desamor i el comiat al món. D'aquest últim poema, Mahler va dir que s'hi sentia plenament identificat, que Rückert captura exquisidament la personalitat de l'artista romàntic, una figura solitària, retirada del món i de totes les seves distraccions terrenals, una figura destinada a estar sola i oblidada. Per descomptat, Mahler capta i amplifica magistralment el to de resignació pacífica d'aquest poema. I si el canta Joyce DiDonato, la intensitat la tenim assegurada. Però això serà al final. Abans sentim quatre cançons més. Blicke mir nicht in die Lieder, no miris les meves cançons. Ich atmet einen linden Duft, vaig respirar una dolça fragància de tilers. Liebst du Schönheit, t'agrada la bellesa. I Mitternacht, a mitjanit. I al final, la commovedora Ich bin der Welt abhanden gekommen, he abandonat el món. Són els Rückert Lieder de Gustav Mahler amb Joyce DiDonato.

un autèntic regal per l'oïda. Sentíem el 5 Record Lieder amb aquest commovedor final Ich bin der Welt abhanden gekommen, he abandonat el món. I per acabar el concert torna la figura de Richard Strauss, que amb el seu ric quadre tonal i cromàtic juxtaposa els estils romàntic del segle XIX i les avantguardes del segle XX. Els seus 10 poemes simfònics, la majoria de finals del XIX, són treballs instrumentals dramàtics basats generalment en alguna altra peça artística, com ara alguna pintura, poesia o novel·la. Per començar el concert hem sentit Mort i Transfiguració, i un any abans, el 1888, va escriure Don Juan, el segon de la sèrie de poemes simfònics, que ja mostra l'esplendor orquestral i la sensualitat plàstica que anirem trobant en la seva producció futura. Aquesta obra d'un jove compositor de 24 anys és la implementació musical del contingut emocional dels versos que dibuixa Nikolaus Lenau en el seu poema homònim. Amb els seus temes i motius, Strauss caracteritza determinades figures, escenes o estats d'ànim. Les formes sonores associades a Don Juan, per exemple, són brillants, tempestuoses i s'impulsen cap endavant i contrasten amb alguns episodis lírics d'un lànguid violí solista o un oboè solitari, que donen veu a les víctimes de les arts de seducció del famós conquistador. Al final, mira endavant amb amargor, s'apaga el foc i s'obre el buit. És el poema simfònic Don Juan, opus 20 de Richard Strauss, que sentim interpretat per l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Christian Macellaro.

Amb el poema simfònic Don Juan, de Richard Strauss, hem arribat al final d'aquest magnífic concert de l'Orquestra Nacional de França. El director romanès Cristian Macellaru ha dirigit també Mort i Transfiguració i dos reculls de cançons d'Alma i Gustav Mahler amb una veu excepcional, la de la mezzosoprano Joyce DiDonato. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert enregistrat per Ràdio França l'octubre del 2025 al Teatre dels Camps Elisis de París. Ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió.

0: Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: vulguis i quan vulguis.
1: Continuem la programació de Catalunya Música amb l'obra del compositor britànic William Walton. Sentim la sonata per violí i piano, completada l'any 1949 en l'arranjament per violí i orquestra, a càrrec de Lídia Mordkovich, violí, i l'Orquestra Filarmònica de Londres, sota la direcció de Jan Latham-König.

La violinista Lydia Markovich, al costat de l'Orquestra Filarmònica de Londres i sota la direcció de Jan Latham-König, ens ha ofert aquest arranjament per violí i orquestra de la sonata per violí i piano del britànic William Wald.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 8:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
3: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria amb biaix, l'humà amb identitat.
4: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
3: Fixa't com sona, edició clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 9:45 del vespre, amb Xavier Solà.
4: I amb la participació dels oients.
5: Sí, m'encanta, m'encanta.
3: A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'Assaig General. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Som dimecres 2 de setembre, seguim avançant en aquesta primera setmana de la temporada i com cada tarda som aquí des d'ara i fins a les 7 per acompanyar-vos també amb els nostres convidats i amb la seva música en directe.
2: Doncs ara és el moment de presentar els nostres protagonistes.
1: Avui, a l'Assaig General...
2: Avui comencem acompanyats de Carlos Coronado, Guillem Soler i Jordi Morell, els components del trio Tico, que avui ens presenten la seva nova aventura discogràfica. Ens en parlaran, òbviament, però també ens en faran un tast en directe. Per tant, de moment ja els saludem. Molt bona tarda i molt benvinguts.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: També farem un cop d'ull a la programació del Festival Live Victòria, una nova edició d'aquest festival, però ja convertit en temporada, ja ho sabem, que es presentava poc abans de marxar de vacances.
2: Repassarem també detalls de la nova edició del Terrer Priorat, festival que posa en valor la cultura del vi i el patrimoni natural i arquitectònic de la comarca, i ho combina amb una selecció de propostes musicals singulars i diverses.
0: I als últims minuts de programa connectarem amb Jordi Forniés, cantautor, també pianista, compositor i artista visual, que el mes de maig va publicar un disc titulat Raíz y Recuerdo, un retorn emocional a la seva infantesa a Catalunya des de la distància, i és que ja fa uns quants anys que Jordi Forniés està establert a Austràlia. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de dimecres. Sense més preàmbuls, comencem de seguida.

0: Ara ja fa unes setmanes, de fet, abans de l'estiu ens arribava a les mans la música, concretament el disc del trio Tico, que ja sona de fons. És un projecte amb molts tints mediterranis, ara en tot cas parlarem dels elements que conté aquest treball, i que més s'alimenta de la poesia i de l'aquarel·la com a expressió artística, com a mínim físicament al disc. El títol és Pensaments, i ara mateix ho podem comentar doncs, amb els seus protagonistes, que ja hem saludat, que són Carlos Coronado, Guillem Soler i Jordi Morell. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs potser podríem començar per aquests pensaments, aquesta portada, aquesta aquarel·la de Lluís Bruguera, uns versos d'Arnau Sargatal que acompanyen o que complementen. No sé com ho podríem explicar, cada un dels temes, no?
1: Sí, aquest CD Pensaments és una obra que integra doncs, això, pintura, poesia i música, i va sorgir doncs, a poc perquè bueno, feia temps que volíem fer un CD, va sorgir la idea de vincular-ho amb la flor dels pensaments i també doncs, la música que ens podia connectar cada color. I a partir d'aquí doncs, vam voler introduir l'aquarel·la de Lluís Bruguera, li vam proposar la idea, li va dir que sí, i després doncs, vam pensar també que uns versos que poguessin connectar la paraula amb aquesta poesia i la música doncs, seria ja acabar doncs, aquesta obra de combinació artística, aquest triangle sinestèsic, i va sortir doncs, el nom d'Arnau Sargatal, que és un molt bon amic d'en Guillem.
0: Hem començat amb un tema que es diu Nostàlgia, però aquí també hi ha, per exemple, entusiasme, serenor, dualitat, acaba amb un jardí, tot lliga doncs, amb aquests, no sé si dir, estats anímics o vivències, no?
2: Sí, vull dir, al final és un disc que té molts colors. El del jardí és una idea que va tenir en Jordi, que era el que volíem era fer com una espècie de medley, era recollir bueno, fragments característics de diferents peces del disc, o sigui, fragments, diguem, de les peces del disc aquest, i bueno, combinar-les totes en una peça amb els sis, perquè som sis, vull dir, som aquí tres avui.
0: Exacte, ara ho anàvem
2: a explicar. Però hi ha tres més que hi participen. I jo estic molt content amb el resultat. Bueno, de fet, Jardí jo crec que és la peça que més funciona. No sé, a mi personalment és la que més m'agrada. No sé vosaltres, què en penseu?
1: Cadascuna té... No sé, hi ha molta gent que també li agrada molt Serenor, per exemple, que és una peça que va sorgir a través d'un hanpan, no? Que és l'instrument que ho vincula, i que no pensàvem potser que agradés tant, i si t'agrada molt també, vull dir, hi ha moltes opinions, i el jardí doncs, vam estar a punt de no fer-la, i al final sí que és veritat que té com, no?, acaba el disc d'aquesta manera que combina tots els colors, no?, cada tema és un color, el joy és el groc, l'entusiasme és el taronja, i després doncs vam pensar en això, en com lo maco és veure el jardí, no?, i que ens transmetia doncs, aquest jardí i agafar doncs, elements musicals de cada peça.
0: Per tant, si parlem de com s'ha gestat el projecte, és a dir, sou vosaltres tres, però s'hi afegeixen més músics, com ara deies, Carlos, que són en Xavi Molina, el clarinet que sentíem, no?, a Maria Quatrecases i Carlota Bruguera, violí i cello, no? Diguem que vosaltres tres sou el nucli i ells són els convidats. Una mica ho heu plantejat així, pensant en aquest treball coral?
2: Bueno, sí, perquè clar, estem tocant junts des del 2022. De fet, ja ens coneixem des d'abans, però com a grup tancat ja portem tocant ja 4 anys. I amb el projecte aquest, clar, pensant en colors, en tot això, van considerar que era oportú tenir en compte més instruments per oferir un ventall més gran de colors. I bueno, això, hi ha peces que de fet estem a trio, hi ha dues peces, Joia i Misteri, i altres que estan que apareix només el cello com a incorporació, un altre amb en Xavi i el jardí que estem, bueno, els sis.
0: Ara que ja ho heu portat a alguns escenaris i ho esteu rodant des de fa molt temps, com explicàveu, quins inputs rebeu dels qui us escolten? És a dir, a vegades també és interessant veure com et classifiquen, no? Que ja sabem que això de les classificacions a vegades més aviat fa nosa, però ho dic perquè aquí, no ho sé, hi ha elements de flamenc, però també de jazz, no?
1: Sí, al final crec que és important tenir una bona definició de la música que fas, però òbviament és molt difícil quan reps i veus de diferents estils i tots hi conflueixen en una mateixa cançó, dir això és flamenc, això és jazz, això és música mediterrània, que ja en si el concepte és difícil d'explicar.
0: I molt ampli, exacte.
1: I realment no fem, crec, cap d'aquestes coses com a definició, perquè no fem música flamenca, no fem música que es pugui definir de jazz, però hi ha elements que sí que utilitzem, no? En Carlos ha estudiat, clar, música flamenca i amb el seu tocar, la seva manera de tocar els acords, els rasgueos, no? Tot això veuen d'aquí, després en Guillem i jo hem estudiat jazz i hi ha elements que deixem oberts o alguns arranjaments, algunes harmonies que ens poden recordar aquesta música, però al final com que fem una barreja també de bolero, de latín, rumba sobretot també, doncs surt d'aquesta música que hem fet.
0: I si us preguntem com és la manera de treballar les peces o de crear-les o de posar els elements en comú, no sé si és fàcil d'explicar, si sempre sorgeix més o menys de la mateixa manera.
2: Bueno, és un procés, el procés aquest de composició d'aquest disc va ser bastant ràpid perquè portàvem temps tocant junts i plantejàvem fer un disc, era un projecte que teníem en ment, però bueno, en Jordi ens va dir que ens espavilessim i això vam fer i en poc temps la veritat és que van sortir tots. Van anar sortint i, clar, també amb el fet de la incorporació aquest dels instruments que no formen part del trio, doncs vam haver de parlar de quina manera podíem arranjar-les, les peces, i bueno, va ser un procés però bastant ràpid, és a dir...
0: Clar, perquè en el cas de les cordes violí i cello, anem a preguntar per què. Per què aquests instruments, diguéssim?
1: En el moment de vincular el color amb una emoció, vam pensar doncs, que ens podria ajudar a tenir més timbres, no? Recursos tímbrics, més enllà del trio. I en aquest moment, doncs, jo vaig pensar que doncs, podia ajudar-nos a molt unes cordes, violicello, i després també un instrument de vent, no? I aquest instrument de vent que pogués improvisar. I en aquest sentit, doncs, vam comentar-li a en Xavi i després a les cordes li vam comentar a Carlota, que és la filla d'en Lluís Bruguera, i va ser alumna meva i, curiosament, me la vaig trobar quan feia les proves d'accés, que ha començat aquest any, als estudis superiors, i vaig pensar també, doncs, que és molt engrescador si te proposen, no?, participar en un projecte, perquè era molt bon alumne i segur que és molt bon alumne, molt bona músic, i res, per això vaig pensar en ella i la Maria, doncs, treballem junts a l'Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols.
3: Ara que parlaves de colors, Jordi, i ja que hi ha una part pictòrica en el disc, també, i més ara que sabem la relació entre l'intèrpret i el pintor, sí. No sé si també heu tingut en compte a l'hora de dissenyar el producte final, tot i que som a la ràdio i no ho podem ensenyar, doncs ho podeu explicar una mica, no? Quins són els colors, justament, de les pintures que acompanyen el disc?
1: O sigui, els colors són els colors que trobem naturals en les flors de pensament, no? Aquestes flors de pensament que normalment tenen dos colors, no? El color més extern i el color intern, que sol ser més fosc, I doncs hi havia, bàsicament, hi havia el color groc, el color taronja, el color vermell, el color rosa. Després hi ha el blanc, que és difícil de trobar, però hi és el blanc, el blau i el morat. Si no m'equivoco, són aquests. I després hi ha el tema que és dualitat, que és el clar-obscur.

0: de pensament tenen aquesta particularitat de clar obscur. Hi ha una part més clara i una part més fosca. Mm-hmm. És un tema que després harmònicament doncs, allà hi combina el re menor, que és com la part blanca, que serà no està feta amb re menor pel hampan, i el mi bemoll menor, la dualitat aquesta, que a més amb el piano és re menor és notes blanques del piano i mi bemoll menor és les notes negres, no? I vaig pensar en això. I és aquesta, doncs, clar, obscur, blanc-negre. I després el jardí seria, doncs, el compendi de tots. Sí.
1: Com dèiem, això ja ho heu portat a alguns escenaris. Queden encara dos concerts, com a mínim, que estiguin ja programats, no? Un és el 17 d'octubre als Jardins de Cap Roig, de Calella de Palafrugell, el 13 de novembre a l'Auditori Josep Vieder de la Casa de Cultura de Girona. Estava pensant que... com és la posada en escena, no?, d'aquest repertori, perquè bé podria anar acompanyat d'imatges, no?
0: Sí, això és potser la part més tècnica que és difícil de posar en terme, que en el directe es pugui contemplar les tres coses, no? I ara en els Jardins de Cap Roig ho estem encara treballant, aviam com ho farem, segurament doncs, posarem potser uns faristols, unes impressions en A3, que la gent pugui, doncs, veure i escoltar el grup i potser doncs, passejar perquè no serà sentat, no? I a l'Auditori Josep Vieder haurem de demanar doncs, unes diapositives i allà, mentre sona la cançó, poder observar l'aquarela i la poesia.
1: Perfecte. Encara ens queden uns minuts abans de la música. Volíem recordar que en Carlos Coronado, a banda d'aquest projecte Triotico, en solitari, diguéssim, el divendres seràs a Mataró al Posidònia Festival, no? Ara, llegint, penso que la intro de la teva bio, de la teva pàgina web, dius... un es coneix quan està sol. És a dir, se sap com és un quan està sol, no? M'imagino que també és important combinar la faceta en solitari amb una faceta, doncs, amb conjunt, no? I així aprofitem perquè ens facis uns apunts sobre aquest concert.
2: Bueno, és un projecte molt, molt, molt diferent al que toco en solitari. De fet, estaré tocant peces del primer, o sigui, del meu segon disc, que va sortir al gener d'aquest any. I bueno, clar, és un concepte, és una manera de tocar molt diferent, molt cap a mi. Quan estic tocant amb el trio, evidentment, o sigui, els haig de mirar tota l'estona, hi ha una interacció. Per això dic que és una... Quan toco sol, toco d'una manera molt, molt, molt cap endins, no? I bueno, serà això, serà un... Tocaré un repertori basat en les peces d'aquest últim disc que vaig treure al gener.
1: N'havíem parlat d'aquest disc, on hi ha, com dius, molt de flamenc, també, clar.
2: Sí, si bé
1: però
2: diria que...
1: Però potser no només, no?
2: Diria... paradoxalment que hi ha més flamenc en el disc del Triotico que en el meu últim disc, perquè hi ha quartet de corda, és música més... Sí, mm-hmm. Hi ha més flamenc aquí.
1: Mm-hmm. Mm, pensant en el recorregut que pot tenir el Triotico, no sé què en penseu, a l'hora fins i tot d'ampliar repertori o plantejaments diferents d'altres treballs...
0: Sí, o sigui, ja estem pensant en el següent treball que farem i una col·laboració. No volem tampoc encara avançar-nos, però sí, ja estem treballant amb el proper projecte. Deixarem reposar una mica aquest projecte que hem fet, valorar també quin so volem, que això és potser el més difícil de treballar, no? A més, clar, ens hem de trobar, hem de tocar, i és molt important tocar. I costa de, potser trobar els concerts, que també és molt important tocar en directe. I és una cosa que potser doncs, aquest tipus de projectes costa trobar els espais i res, tot el que siguin propostes seran benvingudes si podem anar-hi. Que ens agrada, als músics ens agrada trobar concerts i poder doncs, compartir, no? Que al final, si es fa tota aquesta feina és per poder-ho compartir i notar, no? Que la gent també ho gaudeix. Clar. Mm-hmm.
1: Segur que sortiran més propostes, seguríssim.
2: I tant.
1: Una cosa que no he preguntat, que també preguntem, és els backgrounds o els gustos, o d'on veniu cadascun de vosaltres? Amb el Carlos sabem doncs, aquest gust pel flamenc, però també per moltes altres músiques, eh? En el cas de vosaltres dos...
0: Amb en Carlos jo he de dir, però, que la primera vegada que vaig tocar amb ell va ser amb guitarra elèctrica, uh-huh. I vam tocar temes així, bueno,
2: estàndards de jazz.
0: Estàndards, sí.
2: És que jo vaig començar amb elèctrica.
0: Clar.
2: Sí,
0: I res, vull dir que crec que tots tenim com un background de moltes músiques. I després doncs ens hem especialitzat, no? En Carlos més en flamenc i en Guillem i jo més en jazz, però òbviament toques, clar, música llatina, música pop,
2: clar, no, toquem no sé. Música.
0: Sí, exacte.
1: Exacte.
0: I al final intentes fer el teu discurs, no? Que clar, això és el més maco, és el camí més maco.
2: És que quan acaba el flamenc i quan comença la música clàssica, no? Vull dir que és al final, ostres, és un tema molt delicat, això.
0: També hi ha música clàssica, és veritat, en aquest... En aquest, sí. No, es podria dir que hi ha esqueixos o, no sé, cèl·lules, melodies que podrien ser música clàssica, sí.
1: Doncs jo crec que hem fet un bon perfil del que és el projecte Triotico i ara ens agradaria doncs, veure com sona en directe. Què ens heu preparat?
2: Tocarem Joia, que és una de les dues peces que toquem a trio en el disc, que és, de fet, la peça cobra el disc. Per tant, el
0: color groc.
2: Color groc.
1: Doncs quan vulgueu, doncs ja podeu prendre posicions. Ara, doncs, a veure si sentim aquest color groc, segur que sí, amb aquest Joia que forma part d'aquest disc Pensaments del Triotico. Doncs endavant, us escoltem.

0: Doncs avui ha estat el trio Tico, els que ens han portat la seva música en directe aquí a l'estudi. Carlos Coronado, Guillem Soler, Jordi Morell, moltíssimes gràcies i molta sort amb aquest projecte.
1: Moltes gràcies. Un gust.
2: Gràcies. Gràcies. Fins la propera.
3: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura.

0: Assaig general. A Catalunya Música.
1: Passen 8 minuts d'un quart de set, seguim endavant, canviem de registre. És el moment d'entrar en el món del Lied, que és el que ens proposa un any més durant els propers mesos una nova edició del festival Live Victòria.

0: La quinzena temporada del Festival Live Victòria, ja convertit en temporada, reflexionarà sobre l'exili coincidint amb la commemoració dels 150 anys del naixement dels músics Pau Casals i Manuel de Falla, tots dos morts lluny de casa. El cicle també celebrarà el centenari de la generació del 27, els membres de la qual també van patir la repressió i l'exili. Aquest serà, doncs, el fil conductor de la trentena de concerts i activitats que tindran lloc entre els mesos d'octubre i juny i que se celebraran a Barcelona, altres poblacions catalanes, com Miravet i Sant Llorenç de Morunys, Madrid, Oxford i Nova York. Ho explica el director artístic de la Fundació Victòria de Los Ángeles, Marc Busquets.
1: Excusa ha sigut aquests 150 anys de Pau Casals i aquests 150 de Falla, amb dos nascuts al 1876 i que van morir a l'exili, una a Argentina, l'altra a Puerto Rico, i aquesta generació del 27, de la qual se'n fan 100 anys, doncs de que Federico García Lorca, que també està molt present a la temporada, va ser assassinat el 36, però Rafael Alberti, Luis Cernuda, Pedro Salines, Jorge Guillén, Emilio Prados o Manuel Alto Laguirre van emprendre aquest camí a l'exili, no? Donant sempre, doncs, altres visions d'aquest exili. Hi haurà exilis més poètics, com el de Rainer Maria Rilke, que tenia aquest exili, aquesta obsessió per estar sol, per potenciar la creativitat de l'artista, o el retir que va tenir Shakespeare al final de la seva vida, l'exili de Conchita Badia, o el de Richard Wagner, que, per exemple, en el seu exili de Zúrich va compondre els Wesendonck-Lieder, i després aquests Wesendonck-Lieder van ser la llavor del Tristan i Isolda.

0: Aquesta temporada, la programació del Live Victoria arrencarà al Real Teatro del Retiro de Madrid el 26 de setembre amb el concert infantil Victoria, Figaro i la seva guitarra, del guitarrista Bernardo Rambó i la mezzosoprano Cristina Segura. El primer espectacle, al recinte modernista de Sant Pau, a Barcelona, serà l'1 d'octubre amb 1898, La pèrdua de les colònies, a càrrec de la mezzosoprano nord-americana Isabel Leonard i el pianista escocès Malcolm Martineau. Sens dubte, però, una de les artistes destacades serà la soprano guatemalenca Adriana González, que protagonitzarà, entre d'altres, el concert Pau i Victòria, del 20 de gener a l'Auditori de Barcelona, al costat de la pianista Emma Stratton i l'Orquestra Simfònica Victòria de Los Angeles, on s'estrenarà una obra inèdita de Pau Casals. González serà un dels artistes residents del Festival Live Victòria d'aquesta temporada.
1: Està cantant a tot el món, Òpera París, Salzburg, i ens venia molt de gust donar-li aquest espai per una residència artística perquè poguéssim veure les diferents facetes, que al final és del que es tracta, no? La seva residència començarà a Madrid. Tenim aquesta relació amb el Museu Thyssen i hi ha una exposició precisament de Dalí, de l'univers freudià de Dalí, on s'explorarà doncs aquesta relació amb Lorca, amb Gala, amb Paul Éluard, i això serà el 19 de desembre al Museu Thyssen, amb Iñaki Encina, amb qui també vindrà aquí al Sant Pau Recinte Modernista el 29 d'abril.

0: El concert Pau i Victòria de què hem parlat serà dirigit per Pedro Pardo, que serà un altre dels artistes residents del Festival Live Victòria d'enguany. Altres espectacles destacats seran el de Marc Comte i Elena Resurreixau al Palau de la Música el 5 d'octubre, el de Llum Colomer i Lucía Guerrero a Oxford el 20 d'octubre o el del pianista de 18 anys Daniel Bartomeu a Sant Pau el 23 d'octubre. El pianista i compositor lleidatà Pedro Pardo també ha convidat Elena Gadel a participar en el concert de Cluenda on s'interpretarà El amor brujo de Falla.
1: Fa molta gràcia quan llegeixo allò d'artista resident, perquè al final on jo realment em sento artista, l'únic lloc on em sento artista és amb la Fundació. A vegades em pregunten, ets músic, no? Sí, però i què fas? Pianista? Dic, sí. Bueno, també sóc director i també sóc compositor i també dirigeixo cors i també faig xerrades i també parlo de música i faig una mica de tot, no? I llavors al final em sento com una mica de tot arreu i de cap lloc. Però l'únic lloc on realment puc fer de compositor, de pianista i sobretot de director, que és el que més m'agrada a mi, és aquí a la Fundació, no? Amb l'orquestra i treballant amb ells. I el concepte aquest d'artista, doncs, em fa molta il·lusió. Per mi és un superhonor.
0: El cartell del Live Victòria, a més de les classes magistrals d'Adriana González, també n'hi haurà de la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera i dels pianistes Kebal Shah i Javier Arrebola.

0: Doncs aquests són els detalls i els protagonistes del Live Victoria un any més i així hem passat ja als 6:45. Seguim en directe i seguim repassant l'actualitat.
1: Fem situats a l'Auditori de Girona, que anuncia noves incorporacions a la seva temporada.
0: La relació inclou artistes com Niña Pastori, que hi tancarà gira, Toti Soler, que hi estrenarà La Terra tan Bella, el baríton Carles Pachón i la pianista Berta Brull, la cantant de jazz Cecil McLaurin Salvant o l'ensemble Cristóbal de Morales, que actuarà a la Catedral de Girona. La nova temporada de l'Auditori s'inicia el proper dia 19 amb el concert de Maro Freitas i Momi Maiga.
1: Les discogràfiques Sony i Warner Music presenten una demanda multimilionària contra una de les empreses capdavanteres del sector de la intel·ligència artificial.
0: Es tracta d'Anthropic, que acusen d'usar de manera il·lícita desenes de milers de cançons, tant les lletres com les partitures, per entrenar els seus models d'intel·ligència artificial. Entre els temes n'hi ha dels Beatles, Taylor Swift, Michael Jackson i centenars d'altres artistes. Sony i Warner sol·liciten una indemnització de més de 3.000 milions de dòlars i reclamen fins a $150.000 per obra infringida.
1: Carla Simón i Albert Serra presenten els seus documentals musicals a l'Inèdit.
0: Són dos dels creadors programats a la 24a edició de l'Inèdit, que tindrà lloc a Barcelona entre el 29 d'octubre i el 8 de novembre d'enguany. El Festival de Documentals Musicals ha inclòs el cartell Flamenco, primera incursió de la realitzadora catalana en el cinema musical, i Ses Moments de ma vie, signada per Albert Serra, centrada en la vida de la cantant i actriu alemanya Ingrid Caven.
1: I l'alegria que passa, programada al Shanghai Culture Square.
0: El musical de Degoll de Gom, basat en l'obra de Santiago Rusiñol, es podrà veure en aquest equipament xinès amb quatre funcions entre el

8 i el 20 de setembre. L'Alegria que passa és el primer musical català que es representa a la Xina. I tot i haver decidit finalitzar la seva trajectòria al desembre d'enguany, la companyia no ha volgut prescindir d'aquesta fita que la projecta a nivell internacional. I tot seguit parlem del Terrer Priorat.

0: Fa pocs dies ha arrencat la desena edició del Festival Terrer Priorat, un esdeveniment que fa dialogar la música i la cultura amb el llegat natural, patrimonial i vitivinícola d'aquesta comarca. Fins al 7 de desembre, una trentena de propostes musicals i d'arts visuals ompliran un cartell en què la cultura del vi i l'excel·lència creativa van de la mà i que arriba a una llista llarga de poblacions i emplaçaments singulars. La programació ha començat amb una proposta basada en la lírica dels trobadors occitans amb el grup Moses i Mans i l'ha seguit un espectacle de The Gramophone All Stars Big Band. Aquest dissabte, la música seguirà amb els cantautors Miquel Gil i Júlia Colom, que actuaran al Camp d'Esports de la Febró. Abans de seguir repassant aquest cartell ambiciós i variat, el director del Terrer Priorat, Blai Rosés, ens recorda la filosofia del festival.
1: Des d'un inici, la identitat del festival el que ha volgut és respectar la filosofia i la manera de treballar de la comarca. Una comarca que es dedica bàsicament a l'agricultura i a la viticultura, on hi ha més de 150 cellers que elaboren vins de manera molt artesanal, amb un segell clarament d'autor. Quan ens plantegem quins autors programem, busquem sempre que hi hagi una varietat, però també el que ens interessa és que hi hagi aquest segell d'autor, no? Aquesta marcada singularitat. I crec que aquesta diferenciació de buscar sempre la qualitat i estar atents també a la creació emergent, als nous valors que surten, posar-los al mateix nivell que figures destacades amb trajectòries llargues, ha sigut una manera de treballar, una filosofia de treball del Terrer des dels inicis.
0: Seguint aquesta filosofia, el festival compta amb produccions pròpies com l'espectacle Billie Holiday al Priorat, programat pel 12 de setembre a la Balandra, a Torroja, en què un quintet de músics reputats acompanyen la veu d'Ariadna Capdevila. La cantant Anna Andreu i els pianistes Denis Pascal i Albert Marquès, aquest últim amb el projecte Freedom First, són altres propostes del Terrer Priorat per l'octubre. Altres noms, Anna Ferrer, pel 17 d'octubre, i un duet que reuneix el pianista brasiler Amaro Freitas i el virtuós de la cora Momi Maiga, que actuaran el 26 de setembre. Un cop més, es posen en valor els espais patrimonials i singulars.
1: Tenim un altre concert amb Anna Ferrer a la Iglesia de Sant Jaume d'Ulldemolins, que és una de les primeres iglesies, el primer renaixement que ens arriba a Catalunya de la mà de Jaume Amigó. Després, doncs, l'escenari central del festival, no? La Iglesia de Santa Maria de la Cartoixa d'Escaladell, una església que tot just vam inaugurar fa un parell d'anys i que ha demostrat ser un espai captivador per fer-hi espectacles. I en aquest cas, doncs, allà celebrem un dels actes, un dels concerts més destacats del festival, que és la combinació del músic brasiler Amaro Freitas amb el Momi Maiga, no? Una fusió de músiques de la diàspora.

0: El projecte Mapes Vocals, que es podrà veure i escoltar el 31 d'octubre a Arbolí, és una altra de les cites destacades de la desena edició del Festival Terri Priorat, com ens detalla Blai Rosés.
1: Un concert que fem a l'ermita de Sant Pau d'Arbolí, una ermita molt humil, molt petita, un espectacle que es diu Mapes Vocals, que de la mà d'Helena Terrats, Maria Coma, Raluca Carrado i Neus Borrell ens porten a investigar sobre la polifonia tradicional i creiem que una ermita com aquesta, perduda enmig de la serra, de la muntanya, pot ser un concert molt especial en aquest sentit.
0: Tal com hem remarcat, la programació del Terri Priorat és tan escollida com eclèctica. Al cartell d'enguany hi podem trobar el duet jazzístic d'Ignasi Terraza i Sara Dowling, la proposta experimental de Marina Herlop, la barreja d'electrònica, jazz i rock d'Astrio o les cançons plenes de reflexió d'Elia Sampai. I enmig de tot, tastos i xerrades amb sommeliers, arqueòlegs,

0: curiositat ens va portar a preguntar a què es devia i la sorpresa va ser que no hi ha una resposta clara. Alguns diuen que és un cianobacteri, els altres diuen que pot ser un líquen. En tot cas, aquest misteri que queda allà ens va conduir a una altra realitat, que és que en els pobles del Priorat, dins de l'arquitectura tradicional, trobem l'ús d'un pigment, no? Popularment anomenat blauet, i aquesta associació, aquesta realitat de que són tonalitats molt similars, ens ha portat en un gest atrevit a anomenar aquest blau, repetejar-lo com a blau Montsant.
1: L'apunt cromàtic ens serveix per tancar aquest repàs de la desena edició del Festival Terrer Priorat, que un any més atrau un públic tan exigent com fidel, que fuig dels llocs turístics i de les aglomeracions i respon a la crida dels organitzadors a preservar el treball artístic acurat i els ecosistemes fràgils i la identitat local.

0: Doncs amb aquest cop d'ull al Terrer Priorat hem avançat fins ara, que falten poc més de 20 minuts per esgotar el nostre temps. És el moment de connectar amb Jordi Forniés per sentir i conèixer també el seu últim disc, Raíz y Recuerdo.
1: Catalunya Música. A Catalunya Música, l'actualitat té un nom. Assaig General. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Els propers minuts, doncs, us proposem descobrir la música de Jordi Forniés arran del seu últim disc, titulat Raíz y Recuerdo, un disc que veia la llum a principis d'estiu i que avui podem comentar amb ell mateix amb la distància, perquè és un artista, un català que viu força lluny de casa. Bona tarda, Jordi.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Per començar a situar els nostres oients, tot i que ho hem dit abans, vius a Austràlia habitualment, cosa que fa que, vaja, no sé si... Segurament que sí que coneixes altres catalans que viuen per aquelles latituds, però diríem, no tots acostumen a anar tan lluny, no? No sé si d'entrada ens vols fer res, 5 cèntims de com hi vas anar a parar, ja sé que per tu potser és una anècdota, però una mica com hi vas anar a parar, quant temps hi portes i què és el que hi has trobat que t'hagi agradat?
1: Molt bé, doncs mira, la veritat és que a Austràlia no hi porto tant, perquè vaig deixar Catalunya fa gairebé 20 anys. Mm-hmm. Però al començament vaig anar cap a Irlanda, d'Irlanda vaig marxar cap a Singapur, vaig estar 14 anys i ara només porto 2 anys a Melbourne. O sigui que he estat tutant gairebé per tot el món. Mm-hmm. I ara estic a Melbourne, la veritat és que estic molt content. Tinc el meu estudi, estic allà amb la meva família i la veritat és que estic viu molt tranquil. I allà puc treballar, estic molt content, la creativitat està funcionant molt bé i estic molt content. Però sí, senyor, estic bastant lluny de casa, de la resta de la meva família i cada vegada que puc, aquí vinc cap a Catalunya a veure'ls i estar uns dies.
0: Molt bé. Tot això ho preguntem perquè, de fet, té bastant a veure també amb el disc, em sembla, perquè es titula Raíz y Recuerdo. Tu mateix, pel que hem llegit a la nota de premsa, ho defineixes com, diríem, música que neix dels teus records sobre la teva infantesa, la teva identitat, vaja, la distància que et separa de casa, no? I, a més, amb aquest recorregut que ens acabes de dibuixar ara amb poques traços, suposo que tot això hi té molt a veure amb la teva creativitat. Diries que... Has begut una mica de tots aquests països tan diversos on has estat?
1: Sí, és una mica una sorpresa. Jo, en principi, sempre he estat pensant que soc un ciutadà del món i estic molt bé gairebé tot arreu que...

0: estat vivint. Però ara, amb aquest àlbum, sí que és veritat que en els últims 4 anys, que és quan vaig començar a composar aquest àlbum, sí que és veritat que vaig començar a tenir records i memòries que vaig tenir la necessitat d'explicar amb la música. I llavors, són records principalment de la meva mare, que cantava a casa. Ma mare era de Còrdoba, mon pare era d'Aragó, i jo, en principi, recordo a ma mare cantant copla, cantant cançons de pel·lícules dels 60 que veia, tangos, boleros, i tot això, aquests records, doncs, no sé, no et sabria explicar el per què, potser l'enyorança de viure tan lluny, però vaig tenir la necessitat d'explicar aquestes històries. Llavors, el Raïz i Recuerdo ve d'això, de que les arrels i els records són molt importants, es defineixen, i moltes vegades ho deixem de banda, no pensem en totes aquestes coses, i en un moment de la vida, doncs, tornen. I aquesta és la raó perquè vaig fer d'aquest àlbum. En principi són aquests records i aquestes memòries de casa, de quan era petit i de quan anava al Conservatori de Vilaseca, també.
1: I Jordi, si ens ho permets, de fer aquest apunt sobre el teu currículum, sabem que se't coneix també com a artista visual. Clar, i això ens fa preguntar-nos una mica, no sé si la pregunta té sentit, si la feina com a artista visual es reflecteix a la música o és al revés, o va en els dos sentits. Què diries?
0: No, és una pregunta molt complicada. Però sí. La veritat és que això de la música, quan ho explico, potser sona una mica raro, però és una miqueta accidental. Jo estudiava piano quan era un nen al Conservatori de Vilaseca, a Tarragona, però vaig deixar de tocar el piano durant 17 anys. Però a la vegada, la meva passió artística, aquesta necessitat d'explicar històries, van anar molt més enfocades a la part visual, escultura, pintura, i això és el que vaig fer durant moltíssims anys. Però després sempre he tingut aquest neguit de tornar a fer la música, i llavors vaig fer un màster de composició per medis. Una cosa com una mica estranya, volia composar música per anuncis publicitaris, mm-hmm. per documentals. I quan vaig acabar aquest màster, que volia fer per aprendre a composar per orquestra, volia fer música per molts instruments. I llavors, quan vaig acabar, després de 3 anys, tenia tanta música composada que amb un altre company del màster vam dir per què no traiem música i la publiquem? I això va ser... Jo em pensava que no les contaria ningú, aquestes coses que no hi penses, i de sobte doncs, em va trucar Sony Music, em va trucar Universal Music, i tothom em deia que li encantava el que feia, que volien que signés un contracte amb ells. I tot això va ser una miqueta com a accidental. Les meves xarxes socials van créixer de manera... em va sorprendre moltíssim, perquè jo suposo que després la música també és un idioma molt més universal, que tothom entén d'una altra manera, i és veritat que amb art, amb pintura i tot això, doncs, la gent doncs, connecta, però és una manera diferent. Llavors, me preguntaves que si té una connexió. Sí, amb tot jo vull explicar històries, vull explicar les meves històries, soc un artista de procés, la part de creació és la que jo disfruto, la que estic gaudint moltíssim. En el moment que estic pintant o en el moment que estic composant, tinc una relació amb aquesta peça i amb les memòries i amb tot el que vull ser, que és molt íntima. Després, quan està acabada, amb la pintura, doncs, és diferent. Veia un quadre meu i sí, reconec que l'he fet jo, però aquest procés de creació ja ha acabat. Amb la música veig que encara continua, perquè si m'assec el piano i toco la peça de nou, estic revivint una miqueta aquest procés. Per això és diferent, però tot neix d'aquesta necessitat d'explicar històries.

0: Seguim parlant amb Jordi Purnies, doncs, arran d'aquest últim disc, Raíz y Recuerdo. I Jordi, t'anava a preguntar justament, per ja ho has contestat, per com és aquest procés creatiu. És a dir, ho preguntem a molts artistes, en el moment en què aquesta passió per l'art o per la música, en aquest cas, esdevé professió, hi ha doncs, tots aquests filtres, els segells discogràfics, etc., el calendari, la pressió, doncs de quina manera segueix existint aquesta inspiració o aquest procés creatiu, no? No sé si, per exemple, per fer-nos una idea, no sé si saps quant de temps has estat treballant amb les peces que ara han vist la llum, amb Raíz y Recuerdo.
1: Doncs sí, he après moltíssim en un període de temps molt curt amb la part de la música, i ho he après d'una manera que he pogut viure una mica de tot el procés, no només sent un artista independent, que publica independent sense cap segell, però també amb un dels més importants, Decca Records US, que té gent com a Max Richter o Stefan Mokyo, amb bé i vol fer que faci, bueno, que signi un contracte amb ells per 5 àlbums, doncs això no li passa a molta gent. I la veritat és que aquest procés va ser fantàstic, vaig aprendre molt, però la veritat també vaig veure que la indústria et fica amb una pressió que jo no estava molt, molt preparat per això. Jo volia fer la meva música. De fet, els hi vaig proposar aquest àlbum i ells me van dir que era molt difícil per ells fer el màrqueting de portar-lo al mercat americà perquè era molt llatí. Jo al principi vaig dir no ho entenc què significa, però després ho vaig entendre que totes aquestes cases discogràfiques tenen un llenguatge, i aquest àlbum marxava una miqueta del llenguatge que ells volien treure. Llavors vaig tornar a ser un artista independent. I això, aprendre de tot això, de com la indústria funciona, doncs és algo que sí que em va allunyar moltíssim de lo que a mi m'agrada, perquè durant 2 anys jo estava limitat amb el número de peces i l'àlbum que jo podia treure amb aquest, quan tenia aquest contracte, però ara, per exemple, he pogut treure aquest àlbum, que a més tindrà una extensió que ve en 3 mesos, vull publicar 9 peces més del mateix treball, i ho puc fer amb total llibertat. I en principi tinc una altra vegada el temps per composar, que és el que a mi m'agrada. Jo sempre considero que sóc un artista, que sóc més un compositor que un artista. És una cosa que a mi m'agradaria molt, molt veure altres artistes que toquen les meves peces i tot això, més que, a veure, sí que ho faig, vaig a l'escenari, però considero que sóc més, que disfruto més de la composició i de l'enregistrament. Però sí, he viscut tot això i he après moltíssim. Ara vull tenir un període de temps que puc dir que sóc un artista independent. M'agrada aquesta llibertat i sé que és molt complicat, és molt difícil, no tinc el recolzament d'una casa discogràfica com a Decca Records, però ho estic disfrutant moltíssim. La veritat és que sí, que no ho canviaria. De moment no ho canvio.
0: De totes maneres, però hi ha altres músics que toquen la teva música. Ho dic perquè t'anem a preguntar justament, almenys en aquest àlbum, per Lucas González i Stepan Svestka, guitarra i violoncel, respectivament. Quin rol tenen o per què els has convidat a participar en aquest projecte?
1: Doncs amb el Lucas i amb l'Estefan he gravat altres peces. Ens vam conèixer durant el màster. Jo havia de connectar amb músics de sessió, que es diuen, que fan un enregistrament de peces que tu fas. Però ens vam entendre molt bé. M'agrada moltíssim com toquen, m'agrada molt com interpreten la meva música i com entenen la manera que jo tinc també de tocar el piano. I quan vaig fer aquest àlbum, jo sabia que definitivament el Lucas havia d'estar amb aquest àlbum, i l'Estefan també, amb unes quantes peces, no moltes, però la manera de tocar de tots dos m'encanten. I ells se senten molt còmodes amb la meva música també. Llavors, clar, enviar-los la partitura, la meva gravació amb el piano, i després ells gravar la seva part i després fer tota la part del treball d'enginyeria de so per ficar-ho tot junt, és una cosa que m'agrada molt i al final crec que el resultat és molt bonic, toquen molt, molt bé. La veritat és que a vegades penso que jo toco el piano. Quan sento amb ells tocar la guitarra i el cello, m'encanten. I tenim molt bona relació, per això els vaig convidar.
0: A més, no ho hem dit encara, però aquest disc es va gravar a Catalunya, a l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca, no per casualitat, sinó perquè és, vaja, a part que és un lloc fantàstic per enregistrar, hi ha molts músics que ho fan, és la teva població, Vilaseca, i per tant, tot i que passi molts anys que en vas marxar, no sé si ho has volgut fer com una picada d'ullet amb aquest fet o ha estat possible per algun altre motiu, el fet de gravar-ho aquí, a l'Auditori Josep Carreras.
1: La veritat és que quan vaig parlar amb el Pepe Solórzano, que és el Pep Solórzano, que és el director del conservatori, a veure, és el conservatori on jo he estudiat i tenen un auditori boníssim, el so és boníssim, i no m'ho vaig pensar, els hi vaig demanar, me van dir que sí, i era una manera també de que, clar, portar els altres dos músics a Austràlia no em sortiria massa bé, però venir jo aquí a fer-ho a casa té aquesta part de que estaré a casa, que estaré amb la meva família, passaré uns dies allà i que puc portar el Lucas i l'Estefan i fer l'enregistrament de la manera que jo volia fer-ho. Els pianos jo que era me van portar un Steinway Model B que boníssim i jo en principi ho vaig disfrutar moltíssim. I sí, i puc dir que ho he gravat a casa.

0: I per anar acabant, Jordi, si posem la mirada una mica en el futur, ja sé que em sembla que podràs concretar poques coses, però o per entendre en general quina és la teva dinàmica, la teva relació amb Catalunya, creus que vindràs més o menys aviat? Serà per presentar-hi música o serà simplement per veure la família i un viatge de caràcter més personal?
1: Doncs una mica de tot. Òbviament, cada vegada que vinc he de veure la meva família, això segur. Però tinc moltes ganes de tocar aquí, a casa. I penso que abans que acabi l'any vull venir i vull fer concerts. No molts, perquè ja dic que no sóc de fer molts concerts, però els que fa els vull disfrutar molt. I crec que abans que acabi l'any, ara que treuré la part de les nou peces noves, tindré puc presentar tot l'àlbum aquí a casa i vull fer concerts amb el Lucas i amb l'Esteban. Estem parlant de tot això, no tinc dades que pugui compartir ara mateix, però tenim moltes ganes de presentar-ho en directe. Mm-hmm.
0: Tu imagines en una sala de concerts clàssica o en un altre ambient? Perquè justament la música la defineixes, pel que llegim, de mescla entre la neoclàssica, l'ambient, però la clàssica contemporània també, al final és la teva formació inicial, com has dit. Per tant, seria susceptible de... Encaixaria en molts escenaris diferents, t'imagines? O festivals, per exemple?
1: La veritat és que tinc moltes ganes de fer un espectacle barrejant altres modalitats d'art. Per exemple, jo em penso que m'agrada moltíssim la dansa, m'agrada moltíssim presentar la meva música i com hi ha històries al darrere, doncs vull fer vídeo, vull projectar vídeo, vull tenir dansa al damunt de l'escenari. Per això podem actuar en un teatre, podem actuar en un auditori de música clàssica, jo penso que dona molt de joc per poder fer en diferents tipus de sala. Per què no una sala petita també, molt més íntima? Jo penso que

0: que puc, estic obert a tot, però no necessàriament només a auditoris de música clàssica. Jo penso que amb una sala polivalent on podem fer dansa i projectar vídeo és la idea que jo tinc.
1: Doncs Jordi, no sé si ens deixem alguna cosa important que vulguis afegir, si no, en tot cas, molt contents d'haver parlat amb tu i agraïts que t'hagis pogut connectar per presentar-nos aquest disc, recordem, Raíz i Recuerdo. Gràcies i que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Assaig general.
1: Amb música de Jordi Forniés acomiadem el programa d'avui i no sense avançar-vos alguns dels continguts de demà. Com que és dijous, no perdem els bons hàbits, hi haurà secció de dansa i a més molt contents de recuperar-la amb la Judit Jordana després d'una temporada d'absència. Demà el seu convidat serà el ballarí Pau Pujol.
2: I tindrem més música en directe amb el David Giorcelli Trio i la seva fórmula de boogie-boogie i blues.
1: I com sempre hi haurà encara més continguts que us desvelarem puntualment a les 6 demà dijous. Aquí us esperem a la sintonia de Catalunya Música, l'equip del programa, com sempre, amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Us esperem demà.

Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.

Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

La meua mare és sàvia. Destria, entre milers, la taronja més dolça i ens l'ofereix, penyora d'amor, com un planeta madur entre les mans. Desulla tomaqueres, precisa, diligent, com va pujar els fills. I s'ha llegit pocs llibres, però llegeix d'una hora lluny al cor de les persones. Portadora de la vida, com diu el seu llinatge. Tossuda com les mules, geganta de 8 pams i escaig. De sobres gran per preguntar-se quin misteri fa esclatar un gladiol que espenta el sol cada matí fins al cap del carrer. N'acaba donant les gràcies al Déu que porta el pit, com si covara un ram de caderneres. Sap com fer brollar un pou al centre d'un bancal. Com tot és qüestió de foradar ben fondo. I vet aquí, què et sembla? Que al cap de 4 dies li vessa la marjala sota els peus contents. Xerrala de mal nom. Fins i tot, sense veu, conversa amb els seus morts.

consol reparador quan els vius no l'escolten. Què faig i què no faig i tingueu pietat de nosaltres. Així he comprès que existeixen tants cels com tants pesars i ja que els necessiten. No ens escalfa igual fe, ni ens cal, si compartim melic des de l'inici. La marra d'un budell, quan jo vaig ser apèndix i ella va ser pou, origen mare de vitalícia fortuna. Maria Josep Escrivà. És el seu poema titulat El pou, l'origen, i dedicat a la seva mare, Pepita Vidal Xova. Ella, Maria Josep, doncs, és valenciana, nascuda al Grau de Gandia l'any 1968. És poeta, és narradora, és autora d'uns quants llibres de poesia, entre els quals Flors a casa, Premi Jocs Florals de Barcelona. I ha publicat nombrosos articles de crítica literària en diversos mitjans. I de fons, doncs, són les cançons que em va ensenyar la meva mare, del compositor Antonín Dvořák, en la versió del trio Vivo, que són Carlos Monfort, Joan Antoni Pich i Miguel Ángel Cordero. Què? Preparats? Doncs això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Benvinguts!

I el següent trajecte el farem, el segon trajecte el farem amb aquest virtuós del violí, compositor. Ell va néixer a Barcelona l'any 1883, va morir a l'edat de 88 anys. Es deia Joan Manent i Planes i és un clar exemple d'un nen prodigi i podríem dir gairebé autodidacta. Va tenir mestres fins que va tenir 11 anys. A partir d'aquí, amb el seu pare, emprendrà

Seria una gira que el portaria com a virtuós del violí per Llatinoamèrica. I a l'any 95 del 1800 ja s'instal·lava a viure a Berlín, on faria gran part de la seva brillant carrera com a compositor i com a violinista i com a director d'orquestra. I de tota la seva producció, en diferents gèneres, m'he fixat en la seva primera sinfonia, i que porta per títol Nova Catalònia. L'interpreta l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.

Doncs sentíem música de Joan Manent. Era el moviment La nostra cançó, de la seva sinfonia Nova Catalònia, la sinfonia número 1, l'opus A17, i que sentíem en la versió de la Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya sota la batuta de Xavier Puig.

0: i que en aquest cor, teu, hi cremava una flama. Una flama que un dia va vacil·lar i es va apagar. Llavors, amb la desil·lusió gravada als teus ulls, vas aprendre que els ingenus enamorats aviat es tornen savis.
1: Into your early life romance came.
0: Doncs així comença aquesta cançó que va escriure Duke Ellington l'any 1932 i que aviat es va convertir en tot un estàndard de jazz. La lletra li va posar uns anys més tard Michelle Parrish i ara l'interpreta al piano Daniel Barenboim i a la veu de Ian Reeves. Es tracta del tema Sophisticated Lady. With this illusion.

Som ara amb un Jan Sibelius jove. Molt jove, tenia 17 anys quan va escriure aquest quintet per a piano en sol menor. El va escriure era el 1890. I és una obra molt interessant, perquè és una obra per a piano i quatre instruments de corda, evidentment dos violins, viola i violoncel, i té un caràcter molt romàntic i apassionat. El va compondre mentre estudiava a Helsinki, abans de marxar a continuar els estudis a Viena i a Berlín. I és una obra de joventut, sí, però ja hi apareix aquella força que després caracteritzaria el seu estil. Un Sibelius jove que va començar a trobar una veu pròpia, una música encara romàntica, però que ja hi podem intuir aquell paisatge nòrdic que marcaria tota la seva vida i tota la seva obra. És l'andante d'aquest quintet per a piano en sol menor.

Doncs sentia música de Jan Sibelius, era l'andante, del seu quintet per a piano en sol menor, a la versió del quartet Gabrieli i el piano Anthony Goldstone.

I seguim a la sintonia de Catalunya Música. I el que us proposo ara és, com cada dimecres, aquest és el primer dimecres de la temporada, és que fem aquí la parada, a l'Illa dels Oblidats. Mireu, avui m'he fixat en una princesa. Una princesa i també una marquesa. I també compositora. Ella es deia Frederica Sofia Wilhelmina. Va ser princesa de Prússia i margravina de Bayreuth. Havia nascut l'any 1709 i va morir a l'edat de 49 anys. Ella era filla de Frederic Guillem de Prússia i de la reina consort Sofia Dorotea de Hannover. Doncs bé, la coneixerem. Veurem quina vinculació va tenir amb la música. Només dir-vos que aquesta música que estem escoltant és d'ella. Reculem una mica en el temps i anem a conèixer qui va ser Frederica Sofia Wilhelmina, coneguda, com us deia, com princesa de Prússia i margravina de Bayreuth. D'entrada, dir-vos que margravina és el femení de margrava, un títol de la noblesa de l'antic Sacre Imperi Romano-Germànic. En català, habitualment ho traduïm com margravina o marquesa, això segons el context. En el seu cas, podem dir que va ser la marquesa de Bayreuth, o margravina de Bayreuth, el seu home era Frederic de Brandenburg-Bayreuth. Dona d'ell, doncs, va heretar aquest títol nobiliari. Bé, comencem. Havia nascut a Berlín i va viure una infantesa, podríem dir, desgraciada, al costat del seu germà Frederic el Gran de Prússia, que va dedicar la seva vida, gran part de la seva vida, a la música. Com sabeu, tocava la flauta travessera, que ja va estudiar des de molt jove i va ser un gran admirador de la música. Ell mateix també era compositor i va contractar músics importants a la seva cort, especialment a Berlín. El compositor Carl Philipp Emanuel Bach, fill de Johann Sebastian Bach, va treballar durant molts anys al seu servei. Tanquem parèntesi. La mare de tots dos, Sofia Dorotea, doncs la va voler casar amb el seu nebot, Frederic, el príncep de Gales. Però per part britànica no hi va haver-hi gaire predisposició a acceptar l'oferta, sinó era a canvi de generoses concessions, als quals el pare s'hi va negar. Bé, a partir d'aquí, les intrigues de la mare van anar teixint al voltant d'aquest prometatge, doncs tot va anar embrutant, podríem dir, tota la joventut de la seva filla. Després, altres prometatges infructuosos i finalment la va casar amb un parent seu, que era Frederic Brandenburg Bayreuth. Bé, d'entrada, dir-vos que ella va acceptar aquest matrimoni, doncs, per alegrar la vida del seu germà. Es portaven molt bé. Era una relació molt bona. I la relació amb el seu home al principi va ser feliç, però aviat es va anar enfosquint per les incompatibilitats i també per les infidelitats. Però, de cop, tot va fer un gir. Quan el marit va rebre una herència, i què va fer ella? Doncs convertir Bayreuth en un petit Versalles. Aleshores, Bayreuth era una ciutat relativament petita i no especialment important culturalment parlant. Tot i que ella, que havia viscut durant molt temps a Berlín, com que havia trobat a faltar aquella vida cultural, el que va fer és voler traslladar el mateix a Bayreuth. Una dona molt culta i interessada per la música, que havia estudiat des de petita. Tocava el llaüt, havia estat deixeble de Silvius Leopold Weiss, el important compositor i també llaütista, i també tocava el clavecí. I també es va endinsar a l'art de la composició. A tot això, estava interessada per la literatura, per la filosofia, pel teatre, i va decidir transformar la seva cort, impulsar els teatres, l'òpera, els jardins, els palaus, i, a més, ella mateixa donar música en aquella cort, perquè ella componia. I, a més, també escrivia obres de teatre, participava en activitats artístiques. A veure, no va ser una gran compositora, però sí que tenia una gran formació musical, bona, especialment tenint en compte que era una aristòcrata del segle XVIII. I ella va estudiar des de molt jove i va compondre diverses obres, sonates per a clavecí, música de cambra, música per a les seves produccions teatrals, una òpera, i també va escriure música de cambra, etc, etc. I aquest concert per a clavecí que estem escoltant. Bé, tot plegat va fer que Wilhelmina convertís Bayreuth en el que podríem dir un centre intel·lectual. I va aconseguir que persones cultes, artistes, músics, filòsofs, entre ells Voltaire, que era molt amic del seu germà, escriptors, es reunissin allà sovint i desenvolupessin les seves activitats. Ella tenia una mena de cercle cultural propi dins la seva cort i portava músics italians que aleshores al segle XVIII

Doncs eren molt ben acollits, ells i la seva música. I, a més, ella va assumir la direcció de l'òpera de la cort. Per tant, és interessant que no era només una princesa i que feia música o que tocava per afició, sinó que

Bé, Giacomo Casanova també, no sé si ens en podem fiar d'ell quan parlava de les dones, però en tot cas, ella va ser un personatge també important de la vida de Bayreuth quan va morir la seva mare. Ella va morir l'any 1780. La seva mare feia 22 anys que havia mort. Bé, i com a mostra del seu catàleg, en dos de fixar-ho.

Doncs ve de música de la princesa de Prússia i margravina de Bayreuth, Frederica Sofia Wilhelmina, que entre altres coses també va ser compositora. Aquesta música que sentia més seva. Era el seu concert per a clavecí, en la versió, el clavecí era Víctor Lucas, amb el seu cònsor, el cònsor Lucas, que dirigia ell mateix des del clavecí. I avui, com a souvenir, el Temple de l'Amistat. La Casa del Jardí és un temple de 8 columnes dòriques, suportant un terrat voltat a modus de teulada. A sobre hi ha una estàtua d'Apolo. Tan aviat com sigui acabat, hi farem un sacrifici, naturalment, dedicat a tu, estimada germana, protectora de les belles arts. Sí, té a veure amb la parada d'avui. Perquè quan Frederica Sofia Wilhelmina va morir, tenia 49 anys, ja us ho deia abans, el seu germà va quedar desolat. Es portaven molt bé, moltíssim. El germà també era músic, Frederic el Gran de Prússia. De fet, amb l'inici de la Guerra dels Set Anys, l'interès d'ella va passar del diletantisme a la diplomàcia, perquè ella va començar a representar el seu germà al sud d'Alemanya fins a la seva mort, que va, com us deia abans, va passar a Bayreuth quan tenia 49 anys, el dia de la derrota de Frederic per les forces austríaques. Bé, i en el desè aniversari de la seva mort, el seu desolat germà va fer construir el Temple de l'Amistat, a on? A Sanssouci, a Potsdam, a memòria seva. Sanssouci és un lloc important en la vida musical de Frederic el Gran. Aquest nom en francès significa sense preocupacions. És un lloc preciós. Es pot visitar, és un palau. El palau on ell va fer construir-se a Potsdam, val la pena visitar-lo perquè és preciós. Doncs bé, en tot això, quan feia 10 anys que era morta la seva germana, va fer construir un petit temple rodó situat en la part de l'oest del parc, que el va anomenar el Temple de l'Amistat, a memòria de la seva germana. El Temple de l'Amistat es basa en el Temple d'Apolo, que el mateix Frederic, com a ter rei, es va fer construir a la ciutat de Prússia de Neuruppin, en els jardins. Va fer construir amb el déu grec de la música, de la poesia, la

les arts, la llum i la bellesa, Apolo. Doncs bé, per honrar la memòria de la seva germana, va decidir, igual, la manera que havia fet en aquella ciutat, edificar un temple rodó. I aquesta forma típica que té els seus orígens a l'antiga Grècia, on edificis d'aquesta mena eren aixecats sobre estàtues i monuments funeraris, aquest va ser el que va voler, doncs, fer per la seva estimada germana, per honrar la seva memòria de la seva germana predilecta. I de fons, doncs, de fons és música del compositor Sergei Taneyev. Imagineu-vos, és Oresteia. És una òpera que el tercer acte té un entreacte que porta per títol El temple d'Apolo. I aquí ens quedem, estimats i estimades, si us sembla, fent volar la imaginació per aquest inabastable univers musical poètic de tota mena, aquí a la sintonia de Catalunya Música, el Gran Tour. Us ha fet companyia Victòria Palma. Adéu-siau.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: On vulguis i quan vulguis.
1: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

Estrenem la nova temporada des de l'Escala de Milà amb Lucia di Lammermoor, l'òpera més programada de Donizetti. És un dels títols més apreciats del bel canto que interpretaran la soprano Rosa Feola en el paper protagonista acompanyada pel tenor Piero Preti en el rol del

0: ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè, si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, què tal? Hola a tothom. I a punt de marxa en aquest vespreig musical, temps per dir que el Capità Shrea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils, full de ruta tendre, textura, diguem que sucoseta, sabor marí, net, delicat, vaja, com un polvo a feira. Què me'n dieu del pop a la fira? El pop. Plat tradicional que es preparava i se servia a les fires i festes populars de Galícia, i així continua, perquè el trobes arreu. Avui sortirem, atenció, de Creta, Grècia. Anirem cap al Caire, Egipte, i Badan, a Nigèria, Ciutat del Cap, Sud-àfrica, Sydney, Austràlia, Xangai, Kawasaki, al Japó, Los Angeles, Nova Orleans, San Juan de Puerto Rico, a Corunya i Calella de Palafrugell. A veure si podem fer-la tota la ruta d'aquí. Ens vam quedar, vam acabar a Santiago de Xile. No, mira, no vam poder continuar. Però això també vol dir que hi ha gats ara, mentre fem el programa, i doncs que hi ha una vida. I això em fa pensar en els influencers. Sí, cada dia són més. I avui, atenció, la cirereta serà amb el baríton Joan García Gomà, de l'elenc de l'espectacle Òpera i Sarsuela Dreams. Són 21 números amb el bo i millor del gènere. S'estrenen dimarts que ve, dia 8, seran fins al 27 al Teatre Coliseum de Barcelona. Doncs va, som-hi?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
2: Aquest és el tercer programa d'aquesta segona temporada i una de les novetats és l'enganxosa. I de moment no ens heu enviat massa teca. Ens agradaria que us animeu, però sí el Josep. El Josep, per ell, l'enganxosa és aquesta. I no.

0: Clar, no ha de ser una enganxosa del moment, el millor és una enganxosa de quan teníeu 15 anys, que no hi podíeu fer res, és allò que la vau portar molt de temps. I on ho hem de fer? Doncs ho feu amb una nota de veu, tan simple com el 607-470-305. No cal cantar, només musitar una mica. No? I de seguida dius, home, això va per aquí. En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música, el comandament tècnic Diego Monroy.
1: Benvinguts a bord.
0: I copilotant Anna Hernández. Anna, benvinguda.
2: Hola, què tal?
0: Acabo de descobrir que t'agrada el pop.
2: Home...
0: No a tothom li agrada.
2: Mira, i fa dos estius vaig estar a la...

0: a les Illes Açores, que
1: sí.
0: formen part de Portugal, i un fart de polvo a feira.
1: Veus,
0: Un fart, vaig acabar amb cara de pop.
1: Amb una mica de, pique, de pimentó i
0: sí,
1: també
0: de pebre
1: sal grossa.
0: No, no, una bestiesa.
1: Patata bullida.
0: I allà te'ls posen sencers, els pops. Sencer.
1: Sí.
0: Són petits, però no, no.
1: El pop. Què
0: me'n
1: dius del pop?
0: Mira, avui n'he comprat. No. T'ho prometo.
1: Molt bé, molt bé. Escolta'm, va, què ens has de dir?
0: No, una mica reiterar-me amb el que deies ara, que ens feu arribar les vostres melodies enganxoses, que
1: sí.
0: Les volem saber perquè cadascú
1: té
0: deu ser
1: seva,
0: un món.
1: Sí.
0: Fa dos dies era el Bailar Pegados de,
1: sí.
0: del Sergio Dalma. Avui això...
1: No se sap
0: mai, i és molt bonic recordar cançons que ens han enganxat o ens han marcat en algun moment de la nostra vida.
1: Sí, que segueixen en el nostre mental.
0: Allà el calaixet
1: exacte.
0: Guardat.
1: I el ressò d'ahir, quin va
0: el
1: ser?
0: El ressò d'ahir, sí, el del primer dia va ser l'entrevista final que vam fer a la Carla Sanuy, la sardanista. El ressò d'ahir és el de la primera entrevista que vam fer a la Maria Rosa Alsina, que si recordeu era l'enginyera acústica, que ens va explicar coses molt interessants i n'he fet un recull breu.
2: El Palau té una acústica força seca i en part és pels materials, per la forma també, i també per elements decoratius que de vegades pensem que són estètics. Les nimfes, per exemple, que hi ha al darrere de l'escenari, no? Doncs ajuden a difractar i a que es propagui d'una certa manera el so i juguen a favor.
1: Què passaria si traslladéssim un concert orquestra del Palau de la Música a l'Estadi Olímpic, per exemple?
2: Que d'entrada no sentiríem res, segurament. Clar, a l'exterior la propagació se'n va, no? I per tant es va difuminant. Per això els exteriors van amplificats, no? Microfonia i amplificació per dirigir bé el so cap a la gent que escolta. És molt diferent. L'oïda és com un sentit secundari, no? I forma molt part de viure bé.
3: El ressò d'ahir. Anna Hernández.
1: Clar que sí, repassant una mica aquelles espurnes. I ara, la misteriosa d'avui. La primera és aquesta. Pam, pam, iome, 930485322, el telèfon de participació. La bústia, al 607-470-305. Per tant, no hi truqueu, si podeu, en aquest mòbil, perquè és per rebre missatges. Però el fixa, sí, 930485321.
4: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
1: Mira, ara som a Creta. L'illa més gran de Grècia i la cinquena de la Mediterrània. Epicentre de Zorba, el grec. Recordeu? Anthony Quinn, Irene Papas i aquella escènica icònica del ball del Sirtaki, que comença lent, va pujant i acaba a tot drap. Generalment, per tradició, els grecs trenquen plats de cuina a terra durant la dansa. N'hem agafat un, fem una prova, vinga, va. Així. La dansa de Zorba, ara hem de vigilar, però que no caiguem aquí ara, eh? La dansa de Zorba, instrumental del compositor grec Mikis Theodorakis. Mira, avui es compleixen 5 anys de la seva mort.

Aquesta dansa de Zorba el grec és potser la peça més coneguda i internacionalment emblemàtica de Mikis Theodorakis. Avui fa 5 anys de la seva mort, tenia 96 anys en aquell moment, i no podem passar per alt que ha estat un rellevant compositor i intel·lectual grec, conegut també per la seva militància política, guardonat amb el Premi Lenin de la Pau, i diguem que Mikis Theodorakis ha influït en artistes tan rellevants com Maria del Mar Bonet.

0: Abril és del disc Elas, de Maria del Mar Bonet, i està dedicat a la Grècia de Theodorakis. És de l'any 92, any olímpic, i aleshores a Barcelona s'hi rememoraven les originals Olimpíades gregues, i Mikis Theodorakis hi era. Va ser l'autor de l'himne de la bandera olímpica en els Jocs de Barcelona, i tot passejant aquells dies per Ciutat Vella, es va trobar inesperadament amb el concert de Maria del Mar Bonet a la plaça del Rei. Maria del Mar, benvinguda i moltes gràcies.
1: Hola, com esteu?
0: Molt bé, molt contents de rebre't i també amb ganes d'escoltar què va passar exactament.
1: Bé, jo crec que no va ser tan inesperadament. Esperàvem trobar-nos a...
0: O sigui, ja us havíeu tractat, per dir-ho així?
1: Sí. Jo feia molts anys que perseguia de fer un disc amb ell i per fi ho vaig lograr i vaig... Sobretot jo el volia fer amb ell, o sigui, jo volia que ell m'enviés les cançons, les partitures, que estés d'acord. Jo no sé si m'estàs sentint, perquè jo sento molt cançó, però no sé si m'estàs sentint a mi o si estàs sentint a la cançó.
0: T'estic sentint a tu i molt bé.
1: I... És que jo sento molt la cançó i no saps... Tinc la sensació de que parlo en el buit.
0: No, doncs ara t'ho arreglem. No t'ho arreglem, no t'amoïnis. I, mentrestant, jo aprofitaré per llegir la carta que Theodorakis li va enviar a la Maria del Mar. Diu: vaig tenir el plaer de conèixer una de les més grans i més autèntiques cantants del nostre temps. Em va fascinar la seva bellesa física i la seva gran noblesa. Crec que ha estimat tant les meves cançons que les ha fet seves, i el més important és el color del caràcter català que els ha donat. La meva estimada Maria, gràcies per tot el que has donat a la meva música. Mikis Theodorakis. Primavera del 2017 i amb motiu de la celebració dels 50 anys d'escenaris.

0: Maria del Mar, ara sí que ens escoltes més bé, que sí?
1: Sí.
0: Fenomenal. Doncs escolta, Mikis Theodorakis, que ha marcat una part de la teva vida.
1: Home, jo admiro molt la seva obra, no? L'obra d'un músic que ha teixit tota una sèrie de cançons amb la música del seu país, amb els instruments del seu país, amb la rítmica que té profundament aquesta música per ballar, per cantar. Tot ho ha sabut, com si diguéssim, ha tret aigua del pou de la millor Grècia que ha pogut, no? Tot això, doncs ell ha estimat el Neruda, ha estimat el García Lorca, tants poetes, no? Ha fet música

0: per a una sèrie de coses una sèrie de partitures que l'han portat a tot el món, no? No, entre pel·lícules, obres llargues sobre oratoris. Bueno, ell ha fet de tot, però sempre, sempre amb aquest color grec que ell ha sabut donar a totes les seves coses, o a quasi totes, no? No sé. El que a mi m'agrada d'ell és això, que ha estimat tant la seva pàtria i la seva música, la música de quan ell era petit i sentia pels carrers, la música que sentia a les tavernes, la música que tot això, de tot això, ell em deia, Maria del Mar, és que abans la gent cantava a les tavernes, cantaven als carrers, feia vida als carrers. Ara la gent està davant la tele i això no pot ser, em deia. Sí, ell feia música de tot el que ell va aprendre de molt jovenet i va saber treballar amb això. Després, clar, després aquesta militància política contra els coronels grecs, no?, que el van portar doncs, a l'exili molts anys, no?, a França. I tot i així, seguint tocant amb la Maria Faranduri, amb tots els músics i cantants que ell trobava i que ell feia i que ell feia discos i tan estimat a tota Europa, no? Com l'han estimat en el Teodorakis i l'hem estimat, no?
1: I tu te'n vas impregnar i en van sorgir productes com aquest.

0: Patxa, Astor, Perigi, Ali, 5 anys sense Mikis Theodorakis, recordat a Maria del Mar Bonet, un mar de ponts i molls, oberts i farcits de sons diversos i amics, com va escriure Josep Tero. I abans hem sentit un fragment de L'aigua no cansa, aquest darrer disc de la Maria del Mar, en la recta final de la gira de presentació. L'11 d'octubre, si no m'equivoco, seràs a l'Olímpia de París per commemorar els 50 anys del mític concert. El 30 seràs a València i el 27 clauràs la gira a Palma. Com encares aquest moment, Maria del Mar?
1: Doncs com un moment bonic, no? Perquè doncs encara puc... puc fer aquest tipus de coses, puc escriure, puc cantar amb els músics que he trobat a Mallorca, que són una colla de gent magnífica, no? I amb els quals estic molt contenta de treballar-hi, no? I et volia dir una cosa, jo aquest disc del Theodorakis, no sé si... Jo crec que, bueno, que feia molts anys que ho portaven darrere, però... hi va haver un poeta valencià, l'Albert García, que em va ajudar amb quasi totes les cançons d'aquest disc, no? I això, clar, encaixar les cançons en català, saps? És el que doncs s'ha de fer millor, perquè si no sonen estranyes les cançons, si l'idioma amb el que les cantes no està ben encaixat, cada cosa en el seu lloc, amb el ritme, no?, que dona la música grega, no? Tot això em va ajudar molt l'Albert García i des d'aquí doncs li vull enviar un petó, perquè va ser un amic que em va acompanyar tota la gravació d'aquest disc, no?, buscant les paraules que acompanyessin millor aquests poemes, no? Que de vegades els poemes els traïm una mica per arribar en allò que voldríem,
0: clar,
1: no?
0: Clar, fent justícia, com ha de ser. I abans d'acabar, no puc passar per alt la saturació turística que patiu a ses illes. Creus que té solució aquest tema?

0: Home, no, no, si no, i si la gent que governa doncs, aquestes illes no hi posa de veritat una solució, no? Serà difícil, perquè les illes és un territori petit, no pot ser que estigui sempre tan col·lapsat, no? Ara inclús hi ha cues per entrar en una platja petita, no? Quan Mallorca és tota plena de platges, no? Però surt una platja per internet i tothom va en aquella platja com si fos l'última cosa del món, no? Són coses que són realment difícils d'entendre, no? Després hi ha com un actes vandàlics amb camins i amb llocs doncs, de difícil accés, no? I de sobte hi trobes quantitat de gent que destrossa les coses. L'aglomeració sense contenció és molt difícil, tot això, saps, Xavier? És molt difícil de portar
1: Sentim
0: això.
1: la situació, Maria del Mar, i t'agraïm, repeteixo, aquesta estona. Desitgem un feliç final de gira i que per molts anys puguem seguir doncs, conversant i tenint present en la memòria personalitats com Mikis Theodorakis.
0: Sí, jo crec que va ser una persona que jo he admirat sempre, precisament perquè per mi, doncs, per mi és bàsic que un músic i un cantant i que escriu cançons i que fa cançons pugui, comptar sempre amb la música del seu país. Això és molt important, no? Per mi sempre ha estat molt important i veure una persona com ell, que per mi ha estat un mestre amb això, no? I m'ha agradat molt conèixer-lo, poder estar amb ell a Grècia, poder-lo veure els meus recitals, que ell venia a la plaça del Rei amb l'Agnès Balsa, també una cantant grega extraordinària, i que a mi aquesta estada amb ell una estona de la meva vida, no? Traient un disc d'ell i cantant les seves cançons, anant a Grècia a cantar-les, això ha sigut fantàstic per mi.
1: Maria del Mar, una abraçada ben gran i per molts anys.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
1: Ara mateix som aquí a Creta i veig que marxem cap al Caire, Egipte. Anirem a aquesta gran urbs, més de 20 milions d'habitants, ciutat dels 1.000 minarets, per la gran quantitat de mesquites de totes les èpoques. Però abans, Diego, què tal si els passem la misteriosa? Jomele 930485321 607-470-305 i també el fixa't com sona @catmusica.cat. Doncs això, marxem al Caire, una ciutat que no dorm, cafeteries i locals oberts fins ben entrada la matinada, en part per fugir de la calor intensa. No parlem de calor, eh? Quin tip! I ara es veu que aquests dies, també aquest cap de setmana, tornarem a fregar els 40? Escolta'm, això és el mai acabar, eh? Una ciutat al Caire immensa, hi heu estat? Un urbanisme sovint caòtic que també es fa evident en un trànsit frenètic, constant i a voltes perillós. Fa 35 anys hi va néixer una de les poques sopranos egípcies que n'han trencat fronteres.

0: Oh, mio babbino caro, l'ària més famosa d'òpera, Giannis Kiki, 1918, Puccini, amb la veu de Fatima Said. I fixa't que el mateix creador en va dubtar fins al darrer moment. Es veu que temia que trenqués amb el to còmic i alegre de la resta de temes, el que són les coses. El temps acaba donant la raó, o no. Signifiquem, doncs, Fatma Said, que triomfa trencant barreres entre Orient i Occident gràcies a la música. De petita sentia curiositat per la clàssica, que en la cultura egípcia no és tan habitual. Els seus pares es van estranyar quan hi va manifestar interès i la van ajudar. Ho van fer, doncs, perquè pogués estudiar al conservatori més proper. Una decisió que sempre els ha agraït. Ha estat la primera soprano egípcia a estudiar a la prestigiosa Acadèmia del Teatre a l'Escala de Milà. Fatma Said també somia col·laborar amb l'artista pop Beyoncé.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Aquí estem ara, al Caire. No sé si algú ens estaria escoltant des d'aquesta gran ciutat a Egipte i si ens passa alguna vegada en aquesta ruta i ens ho voleu dir, ens agradarà. I també, Diego, què tal si els obrim la segona misteriosa d'avui? És
2: Com
0: aquesta.
2: serà el mar?
0: Aquesta, no sé si 93-048-53-21, 607-470-305, i del Caire ens n'anem al ventre d'Àfrica. Baixem fins Ibadan, al sud-oest de Nigèria. Va néixer a finals de segle XIX com a campament militar per a la posició estratègica entre turons. A Ibadan s'hi va construir el primer gratacel de l'Àfrica subsahariana. Allà l'anomenen el Cocoa House, de 26 plantes, 105 metres d'alçada i finançat amb els beneficis de la venda del cacau al país, d'aquí el nou. A Ibadan hi va néixer i créixer fa 67 anys Shadei Adu. Probablement els que teniu una edat teniu molt present aquest ritme i ara quan soni la veu encara més.

0: ser tamacla de totes, totes. Keys of Life o Petó de Vida, el top 10 de les llistes musicals dels 90. La protagonista, Shadei Adu, una de les artistes d'origen nigerià més globals, formada a Londres, va tenir tots els ingredients per viure una vida envoltada de fama i reconeixement. Però tot d'una, desapareix del mapa. Allò la gent diu, on és, Shadei, on és? Desapareix dels escenaris, dels focus mediàtics i des d'aleshores mai més n'hem sabut res. Tornarà algun dia, musicalment parlant, seria notícia, ben segur.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Doncs sí, ens agrada ara estar aquí a Nigèria. Algú de vosaltres ha tingut l'experiència de viure un temps allà, no?, al ventre d'Àfrica. Són dos quarts. La primera misteriosa és aquesta. Yomele. I la segona...
2: Com serà el mar?
0: Com serà? I Natàlia de Torredembarra, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
0: No havíem parlat mai tu i jo, que no havíem conversat encara.
3: Ai, saps què? Us sento molt fluix.
0: Vaja, vaja. Doncs,
3: a la Maria del Mar Bonet també li ha passat alguna cosa semblant.
0: També li ha passat. Ara ho mirarem d'arreglar. Digues quina és la misteriosa, a veure.
3: Com serà el mar? Serà gran i blau, com diuen. Serà veritat? Que de nit és com la plata?
0: Sí, sí, sí.
3: Marineta Randins, Marineta Randins.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Com és que te la...
3: Ara m'he posat nerviosa.
0: Com és que te la coneixes tan bé?
3: Per, gràcies al grup de les anxovetes i gràcies a la música en general. I gràcies a la ràdio.
0: Doncs ho celebrem. I acabes de guanyar una dedicatòria. No cal que ens ho diguis ara.
3: D'acord.
0: Una abraçada per molts anys.
3: Per molts... Felicitats per molts anys i tant.
0: Adéu-siau. Aquesta ens agradarà molt, Mariner de Terra Endins, en Portbó, del disc Clàssics. Acabarem avui a Calella, de Palafrugell, que sempre fa festa, i ens queda la primera, però més tard la recordarem. Perquè ara, de Nigèria, ens n'anem fins a l'extrem sud del continent, fins a Ciutat del Cap, marxem a la capital de Sud-àfrica. Fascinant, amb cases de colors, carrers empedrats i una de les muntanyes més curioses del planeta, la Taula, li diuen. Amb un cim ben pla que s'estén uns 3 quilòmetres, imaginem la situació, i és

Es veu que quan hi ha boira es produeixen les estovalles, és a dir, fenomen en què els núvols cobreixen el cim com si fos una taula. Ciutat del Camp va ser bressol el 1957 del compositor Hendrik Hofmeyr. Fixa't com sona.

0: És la Camerata de la Universitat de Pretòria, el cor de cambra Sincronies, el disc Cousteau Cant per la Pau, amb direcció de John van der Sant, el tema Pie Jesu. El vers final dels dies irà de la missa de Rèquiem catòlica, compositors com Gabriel Fauré, Maurice Durufle o Andrew Lloyd Webber l'han convertit en moments d'intensa meditació lírica. I aquí Hendrik Hofmeyr en fa també una lectura personal, compositor sud-africà format a Itàlia, però que s'ha dedicat a la docència musical des de Ciutat del Cap.
1: Fixa't com sona, perquè els clàssics no passen de moda. I els oients tampoc.
0: Aquí estem, a la part més meridional, a un extrem del sud d'Àfrica, mentre una misteriosa és a punt de ser endevinada, no? Ah, molt bé, molt bé. Tornem a l'escoltar. Josep Maria de Mata de Pere, benvingut.
2: Hola, bona tarda. Tornem-nos a sentir un cop més.
0: Igual.

0: Igualment, igualment. I veig que no és per endevinar la misteriosa, sinó per dir que has estat a Ciutat del Cap.
1: He estat a Ciutat del Cap la temporada passada, no sé quin argument era, us ho vaig dir, i li deia a l'Anna...

0: de salut i bueno, quan ja es va començar a refer ja es va fer la tardor i és la millor època per anar-hi a la tardor perquè allà llavors és primavera quan la nostra tardor ja és primavera i és un país de molta flor, tot molt maco. Llavors vam anar a veure els parcs naturals, tot això, i vam passar-hi un mes. Vam recórrer tot Sud-àfrica amb un Volkswagen d'aquests escarabajos.
1: Sí.
0: Vam recórrer tot Sud-àfrica.
1: I molt de vent. Destaca sobretot això que t'havies d'agafar.
0: A Ciutat del Cap, molt de vent. I et dic, t'has d'agafar les faroles a ratos perquè si no,
1: imagina't,
0: se t'emportes.
1: Josep Maria! Molt bé. Doncs molt contents de saber que sou aquí. Una abraçada i que tinguem, això, una bona estació.
0: Escolta'm, Xavier,
1: sí.
0: Deus una salutació a un amic meu que no va entrar en la temporada passada.
1: Ah, molt bé. Doncs tu mateix, si li vols dir.
0: I a Torre... No, ell no... Era que l'havies de fer el riu una trucada a tu i et tornaré a passar el telèfon.
1: Ah, molt bé. Ho recuperarem.
0: De forma inesperada, li truques un rato.
1: D'acord. Així ho farem, Josep Maria. Moltes gràcies.
0: I si hi ha coses que endevini, doncs ja aniré trucant i molt saludant
1: bé.
0: A l'Anna.
1: D'acord. Que vagi bé. Bona tarda.
0: Una abraçada a tots.
1: I de Ciutat del Cap ens anem cap a Sydney. Marxem, doncs, en direcció est, via Austràlia, que no és la capital, per cert, Sydney. A principis del segle XX, la meitat de la població australiana volia que Sydney, doncs, fos la capital. I el que passa? L'altra meitat? No, Melbourne. No? Llavors, és clar, aquí s'imposava una decisió salomònica, que és el que va passar el 1908. Es construiria de nou, de zero, una ciutat a mig camí entre totes dues, ni per tu ni per mi. Canberra. Quin nom, Canberra, on vius? A Canberra. Ni per tu ni per mi, de l'Skyline de Sydney, per cert, destaca la seva grandiosa òpera. 14 anys va trigar la construcció, 102 milions de dòlars, 14 vegades més del pressupostat. Això segur que us sona, no? Bueno, què costarà això? Mira, costarà... Sí? Quan acabi t'ho diré. Per cert, l'òpera de Sydney, una soprano nascuda fa 75 anys, segur que la coneix molt bé. Yvonne Kenny. Fixa't com sona.

0: Deixem plorar de Rinaldo, 1711, una cèlebre òpera barroca de Georg Friedrich Händel, la primera escrita en italià per al públic de Londres amb Paul Dyer, i ella, Yvonne Kenny, que va saltar la fama el 1975 inesperadament quan un dia va haver de substituir d'urgència la soprano principal al Queen Elizabeth Hall de Londres. Allò que passa, no? De sobte, goita que fan ara. Públic i crítica van descobrir una veu desconeguda. Yvonne Kenny va cantar l'himne olímpic en l'obertura dels Jocs de Sydney el 2000 i avui és presidenta vitalícia i membre de la junta directiva de l'Australian Music Foundation, que ajuda joves talents musicals del seu país.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Aquí estem, viatjant ara a Sydney. Potser algú hi ha estat o ara mateix hi és. I ens encantaria, no?, que algun dia coincidíssim allò de fer un maig. I, per cert, la segona misteriosa jo crec que no l'endevinaran. Aquesta, de fet, és la primera, eh? Jo crec que no l'endevinaran. Jo me, 93-048-53-21, el 607-47305 per missatges i el fixa't com sona @catmusica.cat per escrits. I de Sydney fins a Xangai, ens anem a la ciutat més poblada de la Xina i la capital financera del país. Té el tren comercial més ràpid del món, sura sobre els rails gràcies a un camp electromagnètic. Diu que assoleix velocitats de 430 quilòmetres, però escolta'm, on has d'anar 430 quilòmetres per hora? Això és per dir, I am the king of the world, eh? En allà, escolta'm, 430 és el Shanghai Maglev. I una curiositat, el pont de les 9 corbes. Hi ha un pont que té 9 corbes per evitar que els esperits malignes hi entrin. Tot això basat en la mitologia xinesa. Mira, aquelles coses que dius, anem al pont de les 9 corbes. Aquests esperits, per cert, només poden caminar en línia recta. I a Xangai hi destaca, aquest precisament no és el tema, aquest és el de Nigèria, Diego, a Xangai hi destaca la seva orquestra simfònica i exactament hi ha Li Jingmei i un cadenat de l'amor. Un cadenat molt maco, que no és aquesta, però és, això és que és l'esperit de Xadei. Xadei està aquí, que té ganes de seguir sortint i no hi pot fer-hi res. És una d'aquelles coses que passen. Mirarem a veure i la saltarem. Fem una miqueta de publicitat i tornem de seguida.
1: Catalunya Música.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música.
3: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats

0: amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. A Catalunya. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour. A Catalunya Música, amb Victòria Palma. Fixa't com sona Edició Clàssics, de dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, a Catalunya Música.
2: Ja sabeu que sempre surten imprevistos i ara doncs marxàvem cap a Xangai, la població més gran de la Xina, i Li Jingmei no sonarà, però sonarà un altre dia. I no passaré per alt recordar que el Teatre Català serà Xangai amb tres obres i en català: De Goll de Gom, Helena Tornero i La Mula, del 18 al 20 de setembre, seran a la Xina amb la col·laboració de l'Institut Ramon Llull. I també hi serà Àngels Gunyalons, protagonista de L'Alegria que Passa, un musical que es veurà al Gran Shanghai Culture Square amb subtítols. Us imagineu a la platea estar interpretant en un gran teatre de Xangai amb tota la platea d'imatge oriental? Com reaccionarà el públic xinès? Doncs mira, dilluns ho sabrem, perquè conversarem amb Àngels Gunyalons. Però ara saltem, deixem la Xina i Xangai per un altre dia i ens anem a un altre gegant, al Japó. En concret, anem a Kawasaki. Primera, segona, tercera, quarta, i la cinquena no l'ha arribat a posar, eh? Ciutat entre Tòquio i Yokohama, on va viure durant molts anys el dibuixant Hiroshi Fujimoto, creador del mític gat còsmic Doraemon. Pum, pum, tantarin, tarin, tarà. Els que hem tingut mainada en aquells anys d'èxit, això, ho tenim molt present, eh? Aquell despertar amb el patim-patam. I a Kawasaki hi ha un museu oficial del dibuix animat amb esborranys originals, figures a mida real dels personatges i recreacions dels seus grans invents. Kawasaki és també la ciutat bressol de Kiyo Sakamoto. Fixa't com sona.

0: com ha dit que es diu Sukiyaki, un tema del 1963 que va petar-ho de dalt a baix. Gran èxit global. Fins avui l'única cançó cantada íntegrament en japonès que ha arribat al número 1 dels Estats Units. De fet, el nom original era Ue o Muito Haruko, que vol dir caminant amunt. D'aquí que decidissin canviar el títol, devien dir, amb això no anirem enlloc. De fet, sukiyaki és un plat tradicional japonès d'estofat de carn i verdures. L'autor Okio Sakamoto, l'últim de 9 germans, va morir tràgicament en l'històric accident del vol 123 del Japan Airlines 1985, un dels pitjors accidents aeris de la història, amb 520 persones mortes. Ell tenia aleshores 44 anys. En el seu honor, la Unió Astronòmica Internacional va batejar un asteroide amb el seu nom, Kyu Sakamoto.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Doncs mira, ara som precisament aquí, a Kawasaki, al Japó. Sé que ara mateix a Catalunya gairebé és fosc, com es va escurçant el dia, com va minvant, com la tardor va traient així escaparró, però en canvi la calor no marxa, Dichosa. Una cosa, aquesta música us pot sonar? Yomele, fac, fac, Yomele, 93-048-53-21 o 607-470-305. I atenció, perquè de Kawasaki marxem a Amèrica. Ens n'anem per l'Índic cap a Los Angeles. Glamour i misèria concentrada. Per cert, el famós senyal Hollywood, als turons de la ciutat, es veu que es va construir com a publicitat immobiliària el 1923. No tenia finalitats cinematogràfiques. Originalment posava Hollywood Land, és a dir, la terra de Hollywood, il·luminat amb milers de bombetes per tal de vendre parcel·les d'una nova urbanització. És ben bé que creen el diner, Vendre parcel·les, van dir, posarem en allà un d'allò, escolta, amb llumetes. Aquestes darreres quatre lletres, la en terra, es van retirar el 49 per passar a representar tot el districte i el cinema. Una cosa, diguem que la bateges per una utilitat i vés a saber després. D'aquesta gran ciutat n'és també el de Los Angeles Jazz Ensemble.

0: distingida, marimba i clarinet, Poor Butterfly, o Pobre Papallon, amb el so característic de la tradició del West Coast Jazz, un clàssic del repertori americà. 1916, Raymond Hovell i John Golden, inspirada en la tragèdia de Madame Butterfly de Puccini, la història d'una jove japonesa que espera el retorn del seu amor sense saber que mai no tornarà. Interpretada per grans com Benny Goodman, Sarah Vaughan, Sinatra, Oscar Peterson o Judy Garland. I d'aquests, de Los Angeles Jazz Ensemble, banda intermitent per a projectes d'estudi i enregistraments ocasionals. Això és Fixa't com sona, som a Catalunya Música, ara són les 9:02 i ens trobem aquí a Los Angeles. Què farem avui? Potser una hamburguesa? Quan fa que no fem una hamburguesa? Per cert, ens acostem cap a la terra on va sorgir aquesta misteriosa.
1: Jo me le...
0: 9-3-0-48-53-21-607-470-305, perquè de Califòrnia marxem a Nova Orleans. Anem a Louisiana, bressol del jazz a finals del segle XIX. Durant l'època de l'esclavitud, de l'esclavatge, no? Els diumenges es reunien tots els esclaus al Congo Square i desconnectaven de la duríssima feina, cantant, ballant al ritme de tambors, instruments tradicionals, preservant ritmes africans i caribenys que més tard es fusionarien. Nova Orleans celebra la vida del difunt amb música festiva per honorar l'existència. Ho sap molt bé qui va néixer aquí el 1961, un dels trompetistes més rellevants, Wynton Marsalis.

0: És l'Allegro amb aplaudiments punyents d'aquest concert per a dues trompetes en do major d'Antonio Vivaldi al disc The Philip Smith Collection. Són dos titans de la trompeta del segle XX, Phil Smith, que dona nom al disc, i Wynton Marsalis, que va rebre la primera trompeta amb 6 anys. Fins avui ha ofert més de 5.300 concerts en 66 països i ha gravat més de 110 àlbums. Però també polèmic, es veu que, sense estar-hi convidat, un dia va pujar a l'escenari on tocava Miles Davis a Vancouver, sense dir res. En Davis, escolta'm, se'l devia mirar així de reull i dir, però qui és aquest? Es va enfadar molt i li va dir de males maneres que fes el favor de marxar immediatament de l'escenari.
1: Fixa't com sona, edició Clàssics. Zona de confort.
0: Ara sí, de Nova Orleans ens anarem a San Juan de Puerto Rico. D'allà surt aquell Jomele, capital de l'illa, sota jurisdicció dels Estats Units, al carrer Calle Sol del vell San Juan, es veu que hi ha la Casa del Callejón, o Casa Estrecha. Quant diríeu que fa? D'amplada, 1,42 metres. Això, escolta, és un esquitx. I per 8 metres de profunditat i 2 mesos d'alçada. Segons la llegenda, es va construir aprofitant un antic passadís entre dos edificis per no pagar impostos. A San Juan, el 1962, s'hi fundava el Gran Combo de Puerto Rico, la Universitat de la Salsa. Fixa't com sona.

0: Aquesta és la referència, el gran combo de Puerto Rico, tema Y no hago más na, un clàssic de la salsa que relata la història d'un saltataulells, un visca la vida, un dolce far niente. Va tenir èxit, però també crítiques per la mala imatge dels porto-riquenys. El grup gravaria una versió adaptada per a campanyes educatives en què es canviava el sentit de la lletra per fomentar la feina i l'esforç. Però això és com el de l'acudit del patarró, eh? Aquell que se li escapa un patarró i de seguida doncs, al costat la gent se'l miren i després ell, per dissimular, arrossega la cadira per fer soroll i li diuen no, com el primer cap.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: I de San Juan de Puerto Rico tornem a Via La Coruña, una ciutat penjada sobre l'Atlàntic de tradició marinera i amb l'únic far romà encara en funcionament, la Torre d'Hèrcules. Segons la mitologia, l'heroi Hèrcules va lluitar en aquest mateix indret contra el gegant Gerió. El va vèncer i va enterrar el seu cap sota les pedres sobre les quals s'aixeca la torre. De La Coruña, bressol de Luar Nalubre. Fixa't com sona.

grandíssima glossa Camariñas, una vila i port de mar al bell mig de la costa de Morte. També arbust marí que creix a les costes atlàntiques. Les joves de Camariñas baixen al riu a rentar roba mentre canten. És un tema d'arrel popular que el grup de folk internacional Luarna Lubre ha internacionalitzat el disc Pluma de Ferro del 98. Luar, resplendor de lluna, Lubre, el bosc sagrat on els druides celtes feien rituals. Resplendor de la lluna, el bosc sagrat. I de la costa atlàntica a la Mediterrània, acabarem a Calella de Palafrugell, un indret idíl·lic de la Costa Brava, amb la famosa cantada de Veneres i Portbó. Fixa't com sona.

0: barca de Plàcid Vist, Corbó i el mariner de terra endins, del mestre Josep Bastons i el poeta Carles Casanovas. A veure, que no senzillíssim. A veure si amb aquest sí, eh? Deia això, que del magnífic disc Clàssics, Porvó i el mariner de terra endins, del mestre Josep Bastons i el poeta Carles Casanovas. Parla d'aquell que ha nascut o viu a l'interior, però que, sent el batec del mar a les venes, més enllà del repertori clàssic cubà del segle XIX, Porvó ha destacat per incorporar en el seu repertori noves composicions d'autors catalans. I ara arriba...
1: La cirereta del pastís.
0: Efectivament, perquè del 8 fins al 27 de setembre, al Teatre Coliseum de Barcelona, òpera i sarsuela Dreams. Entre la selecció no hi faltarà La vocació, El Pirineu, de cançó d'amor i de guerra.

0: Òpera i Sarsuela Dream són 21 àries amb la participació de cors, ballets i una posada en escena que convida la imaginació. No hi faltarà aquesta peça que forma part de la lírica universal. Això ho sap molt bé el baríton Joan García Gomà, que figura en l'elenc. Joan García, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, moltes gràcies, Xavier.
0: Com descriuries la proposta Òpera i Zarzuela Dreams?
1: Una oportunitat de gaudir dels grans hits de la lírica i de la sarsuela en un format més aviat cinematogràfic, una gran pantalla d'alta qualitat, i allà s'hi va projectant l'escenografia pròpia de l'àrea o de la romança que s'estigui cantant en el moment.
0: I els actors, converseu sobre els temes?
1: Sí, té una vocació pedagògica i, clar, bueno, se'n fa una mica d'anàlisi, no? I s'intenta donar sentit a l'humor a tot plegat.

0: Mira, ara sona el Brindis de la Traviata. Quina peça aquesta. Mm-hmm. També hi haurà el Bel di Vedremo de la Madame Butterfly, el Va Pensiero sí. de Nabucco, la Verbena de la Paloma, Por la Calle de Alcalá, Figaro, Figaro, del Barber de Sevilla, No puede ser, No puede ser, de la Tabernera del Puerto, no? El Vals de la sí. Museta, que sempre agrada, de la Bohème, Funiculi, Funiculà, de Luigi Densa, N'és un dorme, i aquesta vocació al Pirineu amb la qual acabarem el programa. Què creus que fa especial aquesta proposta, Joan?
1: La vocació inicial d'aquest espectacle és apropar la lírica i la sarsuela a gent que no la conegui. I, a més, doncs, la gent que ha pensat tot aquest espectacle venen del món del cinema, no? Al capdavant hi ha el senyor Álvaro Sáenz Heredia, és productor de televisió i ha guanyat fins i tot alguns premis, no? Doncs aquest home aposta molt per una cosa molt plàstica, molt visual, no? De manera que hi pugui entrar tothom

0: de seguida. Això, diguem-ne, seria pel neòfit, potser. Per altra banda, pels que ja són habituals en el món de la lírica, doncs sempre ja és una manera de tornar a reviure, no?, aquestes grans obres mestres. I, a més, l'elenc de cantants, doncs no ho dic per mi, ho dic pels meus companys, són molt bons i crec que val molt la pena sentir-los.
1: Tu has tingut l'oportunitat de rebre classes de grans noms de la lírica, com Montserrat Caballé i Jaume Aregall. Què recordes especialment d'aquells mestres i quina empremta han deixat en la teva manera d'entendre el cant?
0: Recordo aquelles classes amb molt d'afecte, perquè el que en Jaume buscava moltes vegades, quan t'allunyava de la tècnica, acabava apareixent la tècnica. I també he tingut la sort, doncs, de poder fer unes altres classes amb la gran Montserrat Caballé. També una senyora molt especial. I, a més, vaig tenir la sort de que em va convidar a participar en el concert d'alumnes.
1: Del 8 al 27 de setembre, al Teatre Coliseum de Barcelona, Òpera i Sarsuela Dreams, i precisament ens acomiadarem amb Evocació al Pirineu. Ho farem amb una gravació de Jaume Aregall, acompanyat de l'Orquestra Real Filharmonia de Galícia, en direcció de David Jiménez Carreras, i demanant-te què creus que significa interpretar una obra tan vinculada a la nostra cultura i al nostre patrimoni líric.
0: Mira, és una cosa estranya, perquè interpretem tan poques coses en català, els cantants lírics catalans, que a mi, personalment, sempre que tinc l'oportunitat de fer alguna cosa en català, em fa molta il·lusió. Pel fet de ser en la meva llengua mare i, no sé, vulguis que no, un acaba afegint una espècie de responsabilitat extra per voler fer-ho encara millor. En el cas concret de la cançó d'Amor i de Guerra, doncs aquest espectacle d'un tenor argentí, per cert, com Facundo Muñoz, que és el que interpretarà la vocació al Pirineu. I és interessant perquè aquest any és el centenari de l'estrena de la cançó d'Amor i de Guerra, i he pogut fer aquest any diverses interpretacions, en el meu cas de l'avi Castellet, que és el rol que em toca a mi per veu, no?, del baríton, i és molt interessant veure la reacció de la gent, no? Hi ha gent que se la sap de memòria, i veus com tota la primera fila, com si es tractés un karaoke, que l'estan dient, que estan cantant la lletra amb tu. I dius, serà possible?
1: Doncs amb aquesta acabem, aquesta vocació al Pirineu de la Sarsuela, cançó d'amor i de guerra. I Joan García, Gomà, baríton, moltíssimes gràcies per la teva informació. Que sigui un èxit, insistim, del
0: Moltes
1: 8
0: gràcies.
1: Al 27 de setembre al Teatre Coliseum. I m'acomiado a tots els oients en nom de l'equip. Gràcies per la companyia. Us esperem demà a les 8 del vespre. Joan, una abraçada. Visca la música.
0: Visca la música. Una abraçada per tots vosaltres. Moltes gràcies.

0: Fins aquí, música sense paraules. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: Estrenem la nova temporada des de l'Escala de Milà amb Lucia di Lammermoor, l'òpera més programada de Donizetti. És un dels títols més apreciats del bel canto que interpretaran la soprano Rosa Feola en el paper protagonista acompanyada pel tenor Piero Preti en el rol del seu estimat Edgardo, sota la direcció d'Esperanza Scapucci.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: on vulguis i quan vulguis. Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
1: Bona nit. La calma i profunditat de la música de Steve Swallow ens acompanya avui a la sessió. L'excusa, si és que en cal, per recuperar la seva música, és la publicació d'un nou disc, Winter Songs, el primer del músic després de la pèrdua de la seva esposa i companya d'escenaris durant 40 anys, de Carla Bley. Meditació sobre el dol, la supervivència, l'espai, música que crea als seus 86 anys

La simplicitat dels números posa nom als nou temes del recull Winter Songs de Steve Swallow, numeració de les passes que Swallow va fent per sortir de la foscor, per seguir avançant després de la pèrdua en pes pels amics que l'acompanyen en aquest llarg hivern.

4 i 5. Contrast de to entre aquestes dues Winter Songs, cançons d'hivern, de Steve Swallow, fent el camí del dol per la mort de Carla Bley, amb Chris Cheek al saxo, Mike Rodriguez a la trompeta, Steve Cárdenas a la guitarra, Gil Goldstein al piano i Adam Nussbaum a la bateria. La relació de Steve Swallow i Carla Bley es remunta a principis dels 60s. Steve Swallow s'acabava d'establir a Nova York per estudiar-hi composició i per entrar en el món de la improvisació amb les bandes de Jimmy Giuffre o de Paul Bley, l'aleshores marit de Carla, que anava incorporant també la música de la compositora al seu repertori.

Syndrome, una composició de Carla Bley que el pianista Paul Bley va estrenar en trio amb Steve Swallow i Pete LaRocca el 1963, buscant una nova manera de relacionar-se en aquest format de trio i qüestionant la metodologia establerta fins aleshores. Steve Swallow, que es va incorporar de manera permanent a la banda de Carla Bley el 1978, participant a la gravació de la Musique Mécanique.

Gracias.

Jesús Maria and Other Spanish Strains, la banda de Carla Bley amb Steve Swallow a la guitarra baixa, aquest instrument elèctric de 5 cordes que Swallow havia adoptat com a principal per ampliar els seus registres i que Carla Bley va incorporar de manera estable a la seva banda a partir del 1978.

So fusió dels 80, la d'aquesta banda co-liderada per Carla Bley i Steve Swallow, el projecte Night Glue, música original de Carla Bley, escrita en el període en què tots dos començaven també la seva relació sentimental. Carla Bley, que també és l'autora d'aquest altre tema de l'àlbum que van titular Sextet, Swallow a la guitarra baixa, Víctor Luis a la bateria, Don Elias a les percussions, Larry Willis al piano i Hiram Bullock a la guitarra, a més de Carla Bley a l'orgue.

Molt Brahms, tema d'inspiració clàssica que Carla Bley compartia des de l'orgue amb Larry Willis, Hiram Bullock, Victor Lewis, Don Alias i Steve Swallow. Ad Infinitum és un dels temes de les dotzenes de gravacions que Steve Swallow i Carla Bley van fer en duet durant més de 40 anys.

Ad Infinitum, Steve Swallow i Carla Bley. El saxofonista britànic Andy Shepherd se'ls va afegir per crear un trio actiu entre el 94 i el 2020.

Baixcar és una de les cançons de l'extensíssim catàleg de Carla Bley, en aquest cas en versió de trio al costat de Steve Swallow i Andy Shepherd. Marxarem amb una de les cançons d'hivern que sentíem per començar, la que tanca aquest nou recull de Steve Swallow, la poètica balada número 9 en record de Carla Bley. Tornem demà. Bona nit.

0: Via Jazz. Una hora de jazz amb Pilar Sobirà.
1: El Pedro i l'Albert comencen temporada seguint la tradició de dedicar els primers capítols a una tonalitat. I aquest any comencen heroics, en mi bemoll major.
0: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

El que tenim a punt per sentir a continuació és una mostra de la música de Pere Rabassa, un compositor nascut a Barcelona l'any 1683 i mort a Sevilla l'any 1767. Hem triat per sentir la Lamentació segona de Divendres Sant, Lamet Matribus Suis, una obra destinada a les maitines de Setmana Santa. La versió que sentirem s'acaba amb un repic de campanes d'església. És a càrrec de Raquel Andueza, soprano, i l'Orquestra Barroca de Sevilla, sota la direcció d'Enrico Onofri, un enregistrament del 2010, música de Pere Rabassa.

Pere Rabassa és l'autor d'aquesta Lamentació segona de Divendres Sant, Lament Matribus Suis, que hem sentit interpretada per Raquel Andueza, soprano, i l'Orquestra Barroca de Sevilla sota la direcció d'Enrico Onofri, un enregistrament de l'any 2010.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música us convidem a sentir el poema simfònic El Moldava del cicle La meva pàtria de Bedřich Smetana en la versió de l'Orquestra Filarmònica Txeca dirigida per Rafael Kubelik.

Hem sentit el poema simfònic El Moldava del cicle La meva pàtria de Bedřich Smetana en la versió de l'Orquestra Filarmònica Txeca dirigida per Rafael Kubelik.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir una obra destinada a la flauta, oboè, trompa, viola, violoncel, contrabaix i piano. És el septet número 1 en re menor, opus 74, que el compositor Johann Nepomuk Hummel va escriure l'any 1816. Ens acompanya l'ensemble Capricorn.

0: Així s'acaba el septet número 1 en re menor, opus 74, que Johann Nepomuk Hummel va compondre l'any 1816. Hem sentit l'ensemble Capricorn.
1: Nocturn.
2: Per continuar, hem escollit un dels concerts de les quatre estacions d'Antonio Vivaldi, el concert per violí, corda i baix continu en sol menor, l'estiu. Els intèrprets seran l'Orquestra de Cambra Anglesa, dirigida pel violinista Nigel Kennedy.

0: Hem sentit el concert per violí, corda i baix continu en sol menor, l'estiu del recull Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi, interpretat per l'Orquestra de Cambra Anglesa, dirigida pel violinista Nigel Kennedy.
1: Catalunya Música.
2: Del compositor rus Alexander Baradin podrem sentir la Simfonia número 2 en si menor en la versió de l'any 1887. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de Toronto, dirigida per Andrew Davis, en un enregistrament fet en directe al Massey Hall de Toronto el novembre de l'any 1976.

0: Fins aquí la Simfonia número 2 en si menor d'Alexander Baradin en la versió de l'any 1887, que hem sentit en un enregistrament en directe al Massey Hall de Toronto fet el novembre de l'any 1976 a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Toronto, dirigida per Andrew Davis.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: I ara ens acompanyarà una de les obres de cambra de Ludwig van Beethoven. Hem escollit la sonata per violí i piano número 10, opus 96, tal com l'interpreten el violinista Josef Fuchs i el pianista Arthur Balsam.